is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to dip.

0: igual que els experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, els experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris. Qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva. I si en tenen, és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular. O com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe. És una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot. La invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greuge comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'èlit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc, però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte, sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se, doncs també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no solo a les ecografies, però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada. Amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada, doncs, cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat, doncs, si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que soc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballen moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on hi coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració, treballaria amb els processos atencionals relacionats, en què ha d'estar atent, a què estímul s'ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és la era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes contextuals que tenen a veure amb a cada tipus d'esport, no? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i sobretot el tema de les interaccions relacionades que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí, és la base, la qualitat dels entrenadors, que en aquest cas hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, cal picar molt de pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parla una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sembla.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, ¿no? Es que yo estoy bien, no necesito un psicòleg, ¿no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia lo que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu, ¿no? S'ha de treballar molts aspectes en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa triada de la dona esportista, ¿no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell ossi, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? Per poder participar en un esport com cal, no?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El CAP també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el CAP ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren, testosterona que ens posa bastant a potató i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: I el matí ens que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Oi que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de mal de caps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Chiara Oliver. No estàs estufant-ho, té?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...
5: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i a la Chiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi. Bueno.
0: Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més... aquestes mirades de seductors i de seductores que feu, jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls, què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Teníeu més tranquils?
5: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta, d'aquelles que són una mica difícils de respondre, i jo m'incloc, i és, a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure, Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
6: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el món, no? I llavors ja, doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal, jo, per exemple, a mi no m'agrada, jo soc que em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini i perquè tampoc és incòmoda. Llavors, també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment és
0: no que
6: em donava igual, o sigui.
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos molt diferents i que també això és com una pressió que et compares, i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Jordi, també penses igual, no?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors, pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
7: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell i em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí. Jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
12: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
13: Jo estic prim, llavors no es poden ficar amb un cos prim, és difícil que es fiquin.
14: Sí que s'han posat en el meu cos. Penso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet, perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
12: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
15: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
14: Sí que he fet dieta per estètica, he fet una dieta bastant estricta.
16: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
17: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
18: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim.
19: Això és el que penso jo, però és molt raro
9: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
14: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i a més que té una forma concreta que seria...
7: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. Que veiem potser...
7: Els anuncis de Colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sí que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
2: No, o sigui, tampoc va ser molt temps perquè... O sigui, crec

0: I jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria, perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius a mi també em van començar, o sigui, a resonar pel
1: cap.
0: Un canvi
1: també de primària a secundària, no? En aquest sentit.
0: I bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
1: Sí, sí, jo moltes vegades com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
1: company. Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho. I pensa molt.
1: Us dono una dada, entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
3: No,
1: Jordi?
3: No.
1: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
0: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
1: I vas caure també tu, no? Una mica.
0: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
1: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
0: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
1: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
3: No, o sigui, no hi ha força, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me'n recordo que m'havien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
1: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
3: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
1: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
3: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
1: I com ho vivies tu això? T'afectava o
3: a mi m'afectava, em mirava al mirall i a vegades deia per què, però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que hi havia un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
1: i la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
3: No ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
1: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
3: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
1: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram... Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins a tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta com una mica la nostra autoestima o no?
2: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
1: I ara no els veus?
2: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que... Sí, que
1: hi ha una mica més de diversitat.
2: Sí.
1: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
3: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
1: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
0: Sí. I jo...

0: crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
1: Clar, exacte, això
0: quin
1: és...
0: porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
1: Doncs just això, ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
2: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cops. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
3: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
4: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. Sí.
5: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
3: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
4: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
6: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, que en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
5: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i sempre el pringat, el que tot li va malament...
7: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
8: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
1: Bueno, ja veieu com està el Pati, així que tornem al nostre Pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
0: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
1: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que es poden afectar, no només del cos, no?
0: Exacte, exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno...
1: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
0: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
1: La cintureta així de petita, no?
0: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
1: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
9: Sí, crec que sigui...
1: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
9: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs.
1: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que tu, evidentment, Jordi també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
10: A veure, depèn molt, perquè clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
1: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
10: claro,
1: no?
10: Llavors,
1: jo
10: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no, vamos, com l'insulten.
1: Clar, i tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? Físic, eh?
10: Jo penso que en tant el físic, una mica potser sí, perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de que no poden plorar, han de ser forts, que no, és com que es veu malament si ploren, però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de si sóc així potser li ha agradat al noi, si em fico això li ha agradat a les persones, és com que trobo que potser hi ha més pressió en tant el físic.
1: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
10: Sí.
1: Us agrada?
10: Sí.
1: Sí?
10: Sí.
1: Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
10: Les dues.
1: Oh.
10: Per ninguna.
9: Les dues.
1: Per cap, eh?
0: Per cap, sí.
1: Perquè, o sigui,
0: perquè m'agrada.
1: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
11: Passió.
1: Tu, Jordi, no estàs dient res.
9: Les dues.
1: Sí?
9: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
1: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
9: Sí, vaig arribar a obsessionar.
1: I sí, que t'afectava, eh?
9: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
1: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
9: Has dit un altre punt o...
1: Gaudeixes de l'esport ara?
9: No, perquè no m'agrada.
1: Va, però practiques, m'has
9: dit, eh? Practico per salut.
1: Vale.
9: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
1: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més, amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat? Sí, sí, Júlia.
10: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta.
1: I les talles són realistes o no?
10: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a compres i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar, si em provo la talla S, és més petita, i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
1: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
0: Sí.
1: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola, i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a... voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà tan ben embolicat.
10: Un pa.
1: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè pot ser de fuet, pot ser de formatge.
10: Ostres.
1: Opa, no és d'embotit, eh?
10: Ho llegeixo?
1: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
10: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
1: Escriviu que la vostra companya Xènia vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
11: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
1: Uh-huh,
11: ja de primeres.
1: T'aproparies, per tant.
11: Sí, i de normal si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
1: Molt bé,
11: o sea, no, ni dir-li no facis això, sinó
1: clar, no
11: una abraçada.
1: No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
11: Ja.
1: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
9: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, ella en aquest cas, però també crec que per una part... crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
1: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí, diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
9: I t'ajudo, exacte.
1: I si
9: I
1: no
9: donaré
1: vol...
9: una... Aquí ja...
1: Perquè tu li volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
9: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li, fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
1: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
9: exacte,
1: moment de menjar. Bianca, tu què faries?
0: Jo... primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb la Xènia en aquest cas,
1: acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
0: Exacte, però no parlar
1: que no li llenci la paperera.
0: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
1: Jo estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que diu que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
10: a veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i evidentment intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans. Uh-huh. I que entengui d'una certa forma, no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, sí. No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
10: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu, ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
11: Jo crec que l'últim, com és ella?
1: L'últim és el Biel, el que diu Biel, de les flexions.
11: Jo crec que ha caigut una
1: en una trampa.
11: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors... No. Aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser sí. Llegint alguna cosa o algun assessor, no?
11: I ja, sense pati, un de dos.
1: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, al Biel, sí. Segurament. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
9: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí. M'ha mirat malament.
9: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
9: No sé què li diria, però...
1: Perquè evidentment es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
9: part teva
1: està clar.
9: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... Freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
0: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
0: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la... Si
1: perquè el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
0: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
0: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
10: Jo li diria que pensi abans de parlar... i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona, perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati, i és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar, i a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com, no sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
9: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que a les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig.
1: Mm-hmm.
9: Que el món gira.
1: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
9: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu costat, bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria, estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
1: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
0: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
1: sí, hem d'acceptar-ho ja.
0: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
1: I et serveixen aquestes xerrades?
0: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors... Hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple. Ara mateix.
1: Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
11: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim, vull dir que a vegades parlen molt del per què, si no ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
1: acompanyar,
11: sí,
1: també.
11: Exacte.
1: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és, i clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia.
11: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
1: deia també
11: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
1: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
0: Sí.
1: Jo
0: ho vaig deixar de fer, va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I
1: que bo això, no?
11: Sí, jo també.
0: Sí.
1: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
0: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava, o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
0: No sé,
1: que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
0: sí,
1: no?
0: Vull dir,
1: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies, Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
9: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat. Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... Plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
1: Clar.
9: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
0: Sí.
1: Potser no dic que ho facin malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una
11: trobada familiar,
1: la brometa, yeah, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí, que t'has fet molt, t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
0: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè a veure, per exemple, els...
1: Cal un podcast per les famílies, eh?
0: Exacte, que ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials. Yeah. Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser, clar, saps?
1: Pot ser, sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
11: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant, és com que no són conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil, sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució, no? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquesta últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
11: De que... O sea, jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... saber no. Per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
9: Jo crec que amb el que em quedo és... que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
0: Jo, primer de tot, si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por, i que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: tu quedis
0: ajuda
1: per tu, no?
0: Exacte, perquè és que després això surt. I si no surt ara, sortirà doncs en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
11: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: xarxamés.cat.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Vet aquí que fa molt i molt de temps, en una cova plena de roses, vivia un drac molt i molt vellet amb les seves tres filles. Un dia, el pare drac va malaltir. La seva veu, un dia poderosa, es va convertir en un lament greu i les seves urpes, que abans podien agafar un arbre i fer-ne una escuradents d'una sola urpada, li penjaven, flàccides a banda i banda del cos. Notant que li quedava poc temps, un matí el vell drac va reunir les seves filles. «Filles meves, estimades filles meves», va sospirar el drac. «Haig de morir aviat. No estigueu tristes. La meva vida ha estat llarga i agraïda, però com que he estat pare solter, he tingut poc temps per trobar el que fa tota la vida que busco. Vull escoltar la millor rondalla del món. Només així podré morir en pau». Immediatament, les tres filles del drac van partir cap a tres direccions diferents. La gran va dirigir-se als confins del món, a les illes de l'Extrem Orient. La mitjana, als càlids deserts de l'est. I la més petita, a les terres grises i gelades del nord. La filla gran, tot i que havia fet el viatge més llarg, va tornar la primera, perquè sempre era la primera en tot. Del Japó va portar el llibre Kueidan, Històries japoneses de fantasmes, de l'Afkadi O'Hearn. «Mireu, pare, us porto l'Orient més llunyà, una terra preciosa i antiga, plena de llum i de foscor, com una pedra preciosa amagada en un cofre. En aquestes rondalles hi trobareu tota mena de monstres i fantasmes fabulosos, els vostres preferits. A vos que us encanta espantar els humans». El vell drac va riure baixet i va demanar a la seva filla drac, que ja estava convençuda que seria ella qui portaria la millor rondalla del món, que li llegís aquells contes misteriosos. I tots dos van riure i espantar-se i durant una bona estona van oblidar que el vell drac es moria. L'endemà va arribar la filla mitjana, que tornava encara amb sorra sota les urpes i olor d'encens, i un volum vermell, Els narradors de la nit, de Rafik Shami, agafat amb les dents. «Pare, segur que les meves germanes us han portat les millors rondalles del món, però per ventura escolteu també les meves. Els narradors de la nit, un home pateix un encanteri i set dels seus amics li han d'explicar un conte per guarir-lo. Oi que s'assembla a nosaltres?» El vell drac va tornar a riure baixet, i tot i així sempre volíeu que us el llegís. Però el vell drac va tornar a riure i els va agrair totes les rondalles i els va dir que mentre continuessin llegint, ell no es moriria. I segurament encara estan llegint en la seva cova de roses. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana, que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barre ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat a Lleida hi ha circulació intensa a l'L200 entre Miralcamp i Lleida per un accident amb pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A la Nacional 240, també a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carrer tallat a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que també a la B10, al nus de Llobregat, hi ha circulació intensa en sentit sud. També recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre que el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. El Suprem també adverteix que fins i tot si el canvi s'hagués fet abans dels fets, es podria investigar com un possible frau de llei. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al parc de les vies Balafi, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració després que la del dilluns, amb unes 150 persones, acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar els funcionaris, que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins l'arribada del SEM, que en va certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
3: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem en aquest matí, en aquesta jornada? Avui ja estem a dimecres 19 d'agost. Avui és el dia abans del canvi de temps que els homes del temps diuen que arribarà els propers dies. S'haurà de veure si és veritat o no, si aquesta vegada l'encerten, si de veritat arriba aquest canvi de temps, si les temperatures baixaran, perquè cada setmana ens diuen allò a partir de dijous, i cada setmana arriba dijous i fa una calor terrible, i al cap de setmana diuen a partir de dijous que ve, i sempre és dijous que ve. La pregunta és, serà aquest dijous quan hi hagi ja un canvi de temps? Miri, més que res perquè esteu una mica cansats de tanta calor. Ens agrada molt l'estiu anar a la platja, a la piscina, al xiringuito, beure la cervesa amb llimonada, el soldado, que era la cervesa, em sembla, amb graciosa. Tot això està molt bé. Els gazpachos, menjar meló i síndria. Però arriba un punt que te'n canses una mica, perquè és que portem des del maig amb calor i calor i calor i calor, cada dia, cada nit. Mira, si durant el dia fa molta calor, però després a la nit refresqués una miqueta, s'està molt bé, es pot anar a passejar, es pot sortir, però no, fa una calor terrible. Ha pujat el mar i a l'embassament de Boadella i tal, i la gent diu, i com és això, perquè no ha plogut? Home, perquè tots suem com burros. Penseu que va aquesta aigua al terra, aquesta aigua. Després això fa una generació d'aquesta, una regeneració, i acaba el mar, I els embassaments i els rius i tot això, és l'aigua que està suant la gent. Bon dia, benvinguts. Avui és dimecres 19 d'agost. Felicitats als que avui celebren el Sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. Avui és l'aniversari de moltíssima gent que volem que sigui molt, molt feliç. Comencem el dia amb 23 graus i avui també arribarem als 32-33 al migdia. Calor assegurada. Però diuen els homes del temps que demà hi haurà núvols, tempestes a la tarda, que la temperatura màxima serà, avui serà de 34, però demà de 31. Divendres la màxima de 27, la mínima de 19. I atenció, baixarem dels 20 graus als 19. El dissabte màxima de 26, mínima de 18. Diumenge màxima de 27, mínima de 19. Dilluns i dimarts màximes de 26-27, mínimes de 16. T'aixecaràs al matí, obriràs les finestres, o a la nit obrirem les finestres i aquell aire fresquet, No sé si és un somni o són les ganes de que arribi aquest punt. Mercat avui a Mera, Anglès, Banyoles, Begú, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilabrareix. Refrany del dia: Déu dona faves a qui no té queixals. Gran veritat aquesta, Déu dona faves a qui no té queixals. Això és quan li toca la loteria o el cupó del sexe o una cosa així, vaja, un sorteig a un que coneixes. I tu penses, per què li ha tocat tan bé ell i no a mi? Però si ell ja estava bé, no li feia falta? Doncs, lo mateix. I la cita del dia, una frase d'Alejo Carpentier, que va dir que els mons nous han de ser viscuts abans de ser explicats. Els mons nous han de ser viscuts abans de ser explicats. El sol ha sortit a les 7:02. Atenció al canvi. Ahir era a les 7, avui 7:02. S'amagarà a les 8:44. De mica en mica es va canviant això, I avui, 19 d'agost, es celebra el Dia Mundial de la Fotografia, Dia Mundial de l'Assistència Humanitària i Dia Mundial del Orangutan. Avui també Sant Magí, Festa Grossa, Tarragona. Virginia Woolf va dir que crecer es perder ciertas ilusiones para poder abrazar otras. Avui hi ha lluna creixent, 38,51 il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 9 dies. I hem de recordar també l'efemèrides del dia d'avui, perquè hi ha coses que van passar tal dia com avui. Per exemple, el 19 d'agost de l'any 2010, els Estats Units retira la major part de les seves tropes d'Iraq, dues setmanes abans del que era previst, considerant-se aquest fet al final de la guerra. El 2003 va succeir un atemptat contra les oficines de la seu de l'ONU a Bagdad, en la que un terrorista suïcida fa explotar un vehicle bomba en l'hotel Canal, causant la mort de 22 persones, entre elles el representant especial de les Nacions Unides a Iraq, Sergio Vieira de Mello, faria altres 100. L'any 1991, la Unió Soviètica es produïa en un intens cop d'estat per part d'un grup de membres del govern en el que deposien breument el president Mikhail Gorbachev e intentaven prendre el control del país sense que això fructifiqués. L'any 1944, en el marc de la Segona Guerra Mundial, els aliats entren a París, alliberant la ciutat. Va ser tal dia com avui, l'any 1944, i els primers a entrar van ser espanyols. També hem de dir que l'any 1931, en el marc de les inundacions de Xina, les aigües arriben a l'alçada màxima de 16 metres. Són considerats com una de les catàstrofes naturals més mortíferes de la història i la pitjor del segle XX, amb uns 4 milions de persones que van morir. 4 milions de persones. L'aigua va arribar a les inundacions als 16 metres d'alçada. Va ser el 1931. I l'any 1919, Afganistan s'independitza completament del Regne Unit. Avui és l'aniversari de Christina Perry, cantant de pop i pianista nord-americana, 40 anys. Tammy Susok, actriu i cantant australiana, 43. Erika Christensen, actriu nord-americana, 44. Matthew Perry, el Matthew, actor nord-americà, descansi en pau. Maria de Medeiros, actriu i cineasta portuguesa, 61 anys. Peter Gallagher, actor nord-americà, 71. John Stamos, actor nord-americà, 63. I Coco Chanel hauria fet anys avui, eh? Dissenyadora de moda francesa, descansi en pau, a Coco Chanel. Vinga, felicitats a tothom, eh? Fem una ullada a Empordà per Info per veure què es cou a la comarca. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatges en pernoctació l'any. 50 anys del concert El Poble Canta, amb què quatre joves van desafiar la censura a Roses. Al castell de Sant Ferran, entre mules i tartanes elèctriques per facilitar les visites. Les nits de circ més vertiginoses desembarquen a la Ciutadella de Roses. Dos detinguts per robatori de coure que deixen diversos punts a Figueres sense llum. Les exportacions gironines es remunten al juny, però acaben el primer semestre per sota de l'any passat. Detinguda una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Bon dia, benvinguts. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies aquí al 107.3. Un dia més, un servidor, Toni Guerrero, donant-vos la pallissa aquí a través de les zones. Va, fem un cafè, ens situem, ens despertem una mica, que anem mig adormilats encara. I escoltem Ana Mena i Lola Índigo, Petit Toa.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

Quantes i quantes cançons, eh? Tot un recull d'èxits amb la dècada prodigiosa. Salta bailando. 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Bon dia, si t'acabes d'incorporar la sintonia de la ràdio. Escoltem després de la dècada Ariana Grande. Pétal és el nou treball de l'Ariana Grande.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Se me cayó tu cielo, Radio Macandé.

0: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
1: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquesta edició d'avui dimecres. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Desarticulen una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds vigents per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatgers en pernoctació l'any. Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Són les notícies i, naturalment, nosaltres, des de la nostra sintonia, us informem que, per exemple, la Jonquera va registrar l'any passat més de 1,5 milions de viatges en pernoctació, segons dades de l'INE. En concret, va ser 1.519.912 viatges, una xifra molt elevada, tenint en compte que el municipi té poc més de 3.400 habitants. Aquesta dada, però, no respon únicament a la pressió turística habitual, a diferència de municipis com Cadaqués, on els visitants es concentren especialment durant l'estiu. A la Jonquera, una part important dels moviments està relacionada amb la seva condició de municipi fronterer. La localitat és un punt de pas de transport internacional i molts caminers s'hi aturen durant hores o fins i tot hi passen la nit. L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, considera que les dades s'han d'interpretar tenint en compte aquesta realitat. Explica que les restriccions franceses a la circulació de camions de gran tonatge durant caps de setmana i festius obliguen els transportistes a aturar-se al municipi de la Jonquera. Per això el consistori considera que la xifra de pressió turística està condicionada i en part esbiaixada per l'activitat que hi ha del transport internacional. L'Associació de Promotors de Catalunya alerta que el nombre d'habitatges protegits que es construeixen a les comarques gironines és insuficient per cobrir la demanda actual. Segons dades de l'APCE, durant el 2025 es van registrar 79 qualificacions provisionals d'habitatge de protecció oficial, mentre que el registre de sol·licitants es comptabilitzava en gairebé 5.000. Això significa que hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis protegit que es construeix. Els promotors assenyalen que, tot i que a Girona hi ha una activitat important en la construcció d'habitatge nou, l'oferta d'habitatge protegit continua sent molt per sota de les necessitats actuals. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama més sòl disponible, agilitzar els tràmits administratius i garantir la viabilitat econòmica dels projectes, a més d'una col·laboració estable entre les administracions i el sector privat. L'entitat considera necessari incrementar la proporció d'habitatge assequible i protegir dins de les noves promocions per donar resposta a la demanda existent. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb les autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal que presumptament traslladava migrants en situació irregular des d'Alacant fins a França, passant per la frontera de la Jonquera a l'Epertús. Segons la investigació, la xarxa hauria fet més de 20 trasllats entre Espanya i França i hauria obtingut uns beneficis propers als 100.000 euros. Els responsables cobraven uns 200 euros per persona i en cada viatge hi transportaven entre 5 i 6 migrants. L'operació ha acabat amb 3 persones detingudes, dues de les quals han ingressat en presó provisional. La investigació va començar després que les autoritats franceses detectessin diversos passos fronterers de vehicles vinculats al principal investigat. Entre el maig i juny, aquest home hauria fet almenys 7 viatges seguint l'itinerari entre Alacant i França. Finalment va ser detingut a França mentre transportava diverses persones en situació irregular. Les investigacions continuen per determinar l'abast total de l'activitat d'aquesta xarxa de tràfic de persones immigrants. 3 detencions per robatoris de cable de coure a la ciutat de Figueres, i és que la Guàrdia Urbana de Figueres ha fet 3 detencions de 2 persones relacionades amb diversos robatoris de cable de coure a la zona est de la ciutat. Un dels investigats ha estat detingut en 2 ocasions. En total, els autors haurien sostret uns 3.400 metres de cable de coure de l'enllumenat públic, provocant afectacions en diversos carrers i sectors de la ciutat. Els robatoris han obligat l'Ajuntament a assumir una despesa de més de 48.000 euros per reposar el cablejat. La previsió municipal és que l'enllumenat dels punts afectats quedi restablert en unes 3 setmanes. Un dels detinguts és un jove de 23 anys amb 5 antecedents que va ser sorprès amb cablejat elèctric i posteriorment manipulant una arqueta d'enllumenat. El segon detingut és un home de 33 anys amb 24 antecedents, localitzat després de fugir del magatzem municipal de Can Sagrera amb una bobina de 40 metres de cable. Els robatoris s'han produït en diversos punts a l'est de Figueres i han provocat talls de subministrament i desperfectes amb diferents circuits de l'enllumenat públic de la ciutat de Figueres. Previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
4: Molt bon dia. Avui el sol està sent protagonista al llarg de tota la jornada. A la tarda poden aparèixer alguns núvols baixos a la Selva, a la Garrotxa o al Gironès, però no esperaríem precipitacions. El termòmetre arribarà als 32-33 graus a la costa, i la mar mediterrània és molt benevolent perquè a la Costa Brava avui tindrem quasi una piscina, onades de com a molt 10 o 20 centímetres. Demà ja vindran canvis, tindrem pluges generalitzades al llarg de la tarda.
3: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Avui us hem destacat que ha estat desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatges en pernoctació l'any, sobretot pels camioners que passen la nit a la Jonquera. 2 detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Recordin que hi ha més dades a les Hores en Punt, més informació a les Hores en Punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, i sempre tenen a la seva disposició Empordà.info.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Ven camí cap a les 9 del matí, cap a les notícies i una nova edició del nostre magazín del matí d'Obert per Vacances, eh? Tracy Abrams, Good Reasons.

0: d'estiu a Ràdio Vilafant. La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ritme i música, la mateixa Shania Twain, Stranger Things. Amb aquestes coses estranyes arribarem al butlletí de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al Nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a Nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: aquesta música festiva de la Fúmiga i els Tallets que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot a títols. Avui faig trampa, avui he agafat i m'han llevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn ja ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí, sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no? Et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una faró, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfocanya ahir per Sant Magí no ha servit massa per aromates als carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la Peralta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa, i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major aquí a Tarragona. Avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal, que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat, com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt
1: llavors,
0: bé.
1: El pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja.
1: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és la única manera, no?, de que s'ho emportin tot. A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, la Fúmiga ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: Sí, també poder sí. L'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot, bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no, ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer, i per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no, però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I en canvi els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els pol·linitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenats. Llavors les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: Formes part de la cadena tròfica, de la sí, la biodiversitat del món mundial. Fas un bé comú.
1: Sí, a més els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: No, això sí que no ho sabia.
1: Ui,
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram d'Obert per Vacances o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696 16 46 65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot o cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres doncs més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballen des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tot una excavació. I per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I com ja heu sentit, no?, els mosquits seran les protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada vaja que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació. I llavors el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència pot arribar a estar incomunicada, i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no ho sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari: ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la bailaora Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaquen Caramelos o Vete. Van publicar el seu primer disc l'any 1969. També van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, juntament amb Peret i Los Manolos.
0: Moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Sant Cugat. Una abraçada.
3: A tu, Núria.
0: Fins ara.

0: I establim ara connexió amb Terres Lleidatanes. Com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimunt. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector porcí és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimunt. No marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una de, o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la DEO Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua, per tant tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua, però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
2: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics, que els que més creixen hi ha els productes petrolífers amb un augment de gairebé 13% i el mineral del ferro que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
2: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company de Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
1: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater, i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer

0: l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants?
1: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el plàter no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard, perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del plàter, i el plàter no obre la porta a nous projectes, perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquesta, en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel plàter. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el plàter només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
0: Vale.
1: En resum, jo estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida, per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
0: Vale, fantàstic, Teresa, la veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa, et dono més temps perquè ampliïs aquest argument que t'explicaves.
1: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables, no només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat, i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
0: Clar, vale, no, o sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
1: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la

0: hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia, per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però en canvi no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori, d'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació, que el plàter amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el plàter és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el plàter sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
1: Teresa, fantàstic. Deixa'm posar...
2: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
1: Deixem-ho posar una mica en context perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del plàter. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja hem avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius el plàter és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
0: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el plàter no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El plàter planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el plàter.
1: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població pot decidir el què.
0: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el plàter al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el plàter no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
1: Clar, allò de l'autonomia.
0: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
2: Doncs totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida i avui parlant sobre el plàter, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
0: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
2: Vinga.
0: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
2: Doncs ja tenim el titular, Núria, crec que amb això ja ho tenim tot.
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'Emun per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau, una abraçada.
2: A vosaltres, igualment.
1: Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
3: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
4: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de feia potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat, i per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple, doncs, és aquest mural que fem a Juneda.
3: I a més, bueno, la Lili, un artista internacional, però també és el que després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és un artista d'aquí, ho heu tingut clar també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
4: Exacte, una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir el cap a la Lili perquè doncs és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors doncs sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs de certes dimensions, i doncs va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
3: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
4: Gràcies.
3: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
5: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny, i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
3: Talma és una entitat molt potent aquí, a, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
5: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
3: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
5: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí, i els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
3: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerús, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria sabut.
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no,
0: sí,
1: no se sabria?
0: Clar, sentiríem un...
1: Clar, alguna gavina que passen, sí. Aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc a l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Mira, l'Albert, ja té veu de conte a contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes.
1: Clar.
2: De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que hem fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se, allò podia acabar sent un veritable cuento, eh?
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, i tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara em fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: Ni, però... de dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha les nits,
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és bé.
2: De manera que, en aquest sentit, també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial, explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, la de... quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu.
1: Uh-huh.
2: A tu, a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en el golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes, de doncs, tan maques que hi han des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, és clar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu, i tot, la, tot el... tot, si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això, mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho han provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun tu consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: Vegades no cal fer veuetes a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, que posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com, a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits, a mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no, amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: Fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què, No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no, de seguida hi ha una interacció molt, molt maca, i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques, quan dic molt petita vull dir 4 anys en avall, de vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten, et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals, hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa, i va passant i van passant coses. En canvi, i no és que els menys per ell, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los, però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més, no és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina, i això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes, de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs de crits,
2: sí.
0: Albert. M'encanta.
1: T'encanta, veus, com t'ho he dit, ho sabia,
2: i té tota la coherència aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, en fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, com compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem dient cada crit que es fa.
0: Mm-hmm. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. Sí, això... No em deixen, que diu que patiré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, això. No pot ser.
0: Doncs anem tancant ara sí l'entrevista. Albert,
1: tanca
0: tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: i,
0: de Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxeu massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si...
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

Com ens agradaria estar a Eivissa en una d'aquelles bones discoteques, eh? Passant-nos bones vacances. Vaja, vaja. Disfrutar i ballar, eh? Com aquests temes de Robin Schulz, Barbs i el Better Times.

0: parlar amb Maria, Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès, deixa un carril tallat sentit Barcelona, i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat, que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
1: Notícies en xarxa.

0: és que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Ares Gelabert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta, doncs, l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també. Sí?
1: Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el... Sí. Fa un sorollet, no? I te queda, sí, sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga, l'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu, i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és... bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: Condiciona la vida, per la part de Déu, no pot ser això. No, volem remeis que no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat també.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la... de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Més germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Clar, jo entenc que si tens un familiar, clar, o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens el remei. Perfecte.
0: Ja està, sí, sí, és el que he apuntat jo també, tenir algú al costat que els hi atragui més, i així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que sí, és molt bona opció, jo no l'havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí, tenim a Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament.
0: Ai.
4: A totes les parts del món, i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla?
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te-la,
1: o sigui, sí,
0: trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement
1: no
0: marques, només fas
1: una marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Oh, sí?
1: Què et sembla? Però,
0: I me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Va, ja sé, allò que vols dir, que claves la ungla i queda...
1: Correcte.
0: Una miqueta la marca, no és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí, sí, sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor, deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí, he de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí,
1: va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Si t'ho fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix, eh?
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada.
1: M'agrada. Alguna idea més pràctica? Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfàbrega, de cremetes, no, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també, també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696-16-46-65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, o bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta
1: també,
0: elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, eh? Segur que aquesta cançó de la Dama Gilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic, aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu, són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent, bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio.
10: A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
11: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, el castany millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
12: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
13: Jo no sóc amigues dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
14: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tanto. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
15: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara, per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I en conseqüència tenim aquesta percepció, que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera, però sí que en general aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
15: Sí, ara entrarem segurament amb el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca doncs, pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, diferent, però sí que a nivell de maresmes tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssó de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
16: Aquest any la incidència dels mosquits està sent alguna més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi ha, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser sí, el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra de antimosquits, però respecte a el que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser dos anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem al tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
17: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, el chikungunya i el zika. Aquestes són quatre malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes quatre que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per el mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
17: Normalment la profilaxis és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, també hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu, i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties, el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional de viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits sinó perquè hi ha altres malalties, hepatitis A, hepatitis B. Depèn de quina zona de base treballaràs, també hi ha el risc de la febre groga i t'hauries de vacunar. I també en altres llocs, sobretot tot el que és la zona africana, profilaxis per la malària.
6: Així que ja ho sabeu, si encara us queden vacances i marxeu cap a altres països, més val prevenir. Si us quedeu per aquí, us assegurem que encara que fins ara aquests insectes tan emprenyadors hagin estat baixos de revolucions, ens queda corda per endavant fins que l'hivern tregui el cap.
0: Tens raó, Sergi. A mi val a dir que no m'han picat massa de moment en el que portem d'estiu, però també em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia, perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa a incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
18: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. En vosaltres? Teniu. Vosaltres, perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
18: Sí. Aquí de cara al cap de setmana diu que ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada, i avui nosaltres per això hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
19: Hola, bon dia.
18: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
19: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serra de la Litoral.
18: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
19: Doncs aquí 362 hectàrees.
18: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees, eh?
0: Sí, sí.
18: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc. Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
19: Bueno, doncs, bueno, la ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
18: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
19: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir, doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys, i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts, Mira, de fet aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis, i després en seguida el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
18: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir, perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
19: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers, i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer. Evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació, i a tots ens esperen a casa.
18: En aquest cas es jugaven vides també, i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a Núria, mentre
0: et
18: pregunto...
0: No passa res,
18: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
19: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
18: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixa les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
19: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc, i el que deia, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serrada Litoral, aquí Premià de Dalt amb l'equip de govern es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme, i realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi, i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
18: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas en recordar de mi durant una bona estona, eh?
19: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que vas pensar,
18: però per sort va anar bé.
0: Heu fet les paus.
19: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les paus, en tot cas.
18: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
19: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit,

0: i ens costa, no?, molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos. Sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies sobretot a lo que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos, no pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però bueno, allà lluitant i a poc n'aconseguint recursos.
1: Que per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
0: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, pues bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, sí, pràcticament, sí, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
1: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
0: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests tres pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
1: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els dos premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma, doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
0: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja, i bueno, ja aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
1: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí, ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
0: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla Alfa 3... i en municipis colindats amb 4 ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant dormint allà en el parc, no? Evidentment en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet al parc, en aquest cas de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
1: Doncs important avisar i alertar, doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho. Núria, no sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
2: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per tot aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
0: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral. Que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre

0: el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gens rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals, uh-huh, i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar quatre consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
1: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies, i de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica, doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
0: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Manel Ferrer des de Premià, moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc, escolta,
1: sí,
2: teniu de tot a Premià,
1: canviant.
2: Molt bé.
1: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria, fins demà.
2: Fins demà. Ai, que seguim avançant. Vinga, i el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'Escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar per Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra del Canà, cap a la Montsià, ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara avui mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
4: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
3: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
5: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments. Van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per la l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no, que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
6: Seria com una capella que donaria com suport al temple en aquesta llar de foc, on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar, i també sobretot el que vam trobar sota el paviment en aixecar una llosa va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això sobretot ens dona un un indici molt oriental. Després, altres evidències del Mont Fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al Mont Fenici.
5: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord de País Valencià.
4: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una claveguera per sota, i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no? Que a vegades, pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són estes de Sant Jaume aquí al Canà. La primera vegada que se fa una clavegueres és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
3: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra del Canà són els pesos de telè. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
4: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè mos feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 metres d'ample. I cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen uns 25 pesos de terra que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Pues bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos. Pues vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, és això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia, i per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera, i són estos telers, la tecnologia són estos telers.
3: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanà és la seva desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
4: Va haver un atac, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual el Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble però increïble de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
3: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
5: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim, doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no?, que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica, doncs, amb el que viurien, no?, amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
3: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
2: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Baja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos, doncs, que té, o que tenia, vaja, se suposa que tenia, aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè de fet a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar, res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat, i llavors s'aprofita evidentment tot el peix, no, que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo, d'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donen això, més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
7: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques, a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat?
8: Era una necessitat, pues, que ho fèiem a bordo. Vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre, pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí, pues, fèiem el ranxo, que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda, pues, a vendre el peix i tornar-hi.
7: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre, sí, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i feinejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no?
8: Bé,
7: que sí, es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
8: Aquest home era el que normalment era sempre el que se'n cuidava, de, pues, que si que feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litro d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo ja, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí arrencàvem per lo ranxo gordó. El peix, les pataques, que feies un romesco, i, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem del... Los ingredients eren estos, ja no hi havia... No hi havia més a una barca.
7: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescava, o no?
8: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
7: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí, no hi havia ningú,
8: ¿verdad? Jo vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arriaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, pues no, jo no m'ho he menjat allò, no ho trobo, no està, que era pel peix pres i que el triàvem. Que una l'altra feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Pues jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un, i d'allà sortia un suquet que allò era una i si feies del caldo, pues no cal dir.
7: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí, no? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
8: Sí, és una classe de peix. Podem fer el de 10 formes, si vols. Nosaltres vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports, pues, com a Ruga, a Segú, de Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Però després vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, pues, que farem avui, pues, congres rostits, per dir. Pues netejaves els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida entre les olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era bo.
7: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant, sí, a través de les generacions, sí, quan el jove ve a cuinar, no?, sí, el gran, no?
8: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van en terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors no, perquè no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
7: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella. Ei, com ho fas? Què hi poses?
8: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims i encara és tot, bueno, tots els mariners que anàvem allí, que estan tots vius. I jo me'n recordo que fèiem tot això mos han menjat nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan estava tan bon i no fèiem, no fèiem res, eh? Fèiem 4 alls, sofregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxo, i boníssims.
7: L'important és que no es perdi, no?
8: Sí.
7: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, perquè els restaurants hi posen ja més coses, no? Ja...
8: Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salseta en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, ria. Però el peix fresc, de la salsa al costat, o no cal, un ratjoli a la bau.
7: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau també per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. L'agenda arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
9: Avui treballo, avui
2: Sant
9: treballo.
2: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
9: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
2: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
9: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme a la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
2: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
9: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs són les que podries trobar en un pub irlandès.
2: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
9: Doncs sí, està ara mateix fins aquest cap de setmana és dansa en el poble de les Preses, que és un festival doncs, de dansa d'arrel tradicional, i hem volgut destacar doncs, això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
10: També les propostes de cultura i paisatge, i amb l'Aplec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya, i que per tant volem celebrar l'Aplec és dansa, aquesta proposta de compartir. I per altra banda, la Festa al Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedratosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
9: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
2: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bona festa major, companya. Fins demà.
9: Igualment, fins demà, adeu.
2: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits, això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort, això va ser l'any 72 quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
11: Molt bones.
2: I hola i adeu.
11: Hola.
2: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
11: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
2: Jo tampoc, m'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
11: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
2: Ui, jo crec que sí, que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
11: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
2: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre totxades.
11: Allò seria una altra opció.
2: També. Mira, m'agrada.
11: Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1646-65.
2: Demà, el tema de l'Obert per vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
11: Fins demà.
2: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Ens parla Maria Lara. El Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. El Tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home, i que va canviar del sexe al registre civil al 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, un accident entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Girona provoca congestió amb només un carril obert. En sentit Tarragona, també un camí avariat al voral genera retencions entre Subirats i el tram de Sant Sadurní. I finalment, també a l'AP7, entre la Roca del Vallès i Cardedeu, en sentit sud, la retirada d'un vehicle provoca circulació intensa i un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la segona nit del dispositiu policial especial al Parc sobre les Vies, Balàfia, el Crot i Pardinyes a Lleida ha acabat amb diversos joves identificats però sense detencions. Segons els Mossos, els identificats formarien part del grup relacionat amb presumptes robatoris en comerços del col·lectiu pakistanès. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana mantindran la vigilància durant tota la setmana després dels diversos dies d'aldarulls i enfrontaments entre els grups. A més del dispositiu policial, també es treballa en la mediació entre els líders dels col·lectius per tal d'intentar posar fi a aquest conflicte. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella, a la Selva. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres també de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar també intoxicades per la possible mala combustió, en aquest cas d'un generador a l'interior d'una nau a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordar.
1: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tornem del butlletí de les 11 del matí del nostre magazín matinal de l'Obert per Vacances. I ho fem amb la cançó d'Alba Moreno, Pase lo que pase. Benvinguts, continuem aquí a la FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Una mica de natació ens va bé, eh? És bona hora, bon sol, bon estiu. BTS, Swim.

0: actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: I tant que sí, amb la programació que t'oferim des de Ràdio Vilafant FM i amb temes com aquest de Capo, Reina Criminal.

omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

0: Marlena, y es que nadie se muere de amor.
1: Un nudo en la garganta.
2: El Club del Country.
3: Bring home the teardrops and let's have a ball.
2: Un programa que ha fet història.
3: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
2: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: És ella, és la superestrella, Aitana.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Avui encara és dimecres, estem a la meitat. No sé què passa, que la setmana no arriba al weekend. Doncs volem que arribi el cap de setmana. Medusa, Khalid, Weekend.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Segurament t'estimo. No estic segur del tot, però potser sí. És la cançó dels Amics de les Arts.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Did you know? És Alex Warren, també vol estar amb nosaltres. 3 minuts perquè siguin 2:15 del migdia. Aquí tens el Fever Dream.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició d'avui dimecres. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Desarticulen una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds vigents per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatges amb pernoctació l'any. Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Són les notícies i, naturalment, nosaltres, des de la nostra sintonia, us informem que, per exemple, la Jonquera va registrar l'any passat més de 1,5 milions de viatges amb pernoctació, segons dades de l'INE. En concret, va ser 1.519.912 viatges, una xifra molt elevada, tenint en compte que el municipi té poc més de 3.400 habitants. Aquesta dada, però, no respon únicament a la pressió turística habitual, a diferència de municipis com Cadaqués, on els visitants es concentren especialment durant l'estiu. A la Jonquera, una part important dels moviments està relacionada amb la seva condició de municipi fronterer. La localitat és un punt de pas de transport internacional i molts camioners s'hi aturen durant hores o fins i tot hi passen la nit. L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, considera que les dades s'han d'interpretar tenint en compte aquesta realitat. Explica que les restriccions franceses a la circulació de camions de gran tonatge durant caps de setmana i festius obliguen els transportistes a aturar-se al municipi de la Jonquera. Per això el consistori considera que la xifra de pressió turística està condicionada i en part esbiaixada per l'activitat que hi ha del transport internacional. L'Associació de Promotors de Catalunya alerta que el nombre d'habitatges protegits que es construeixen a les comarques gironines és insuficient per cobrir la demanda actual. Segons dades de l'APCE, durant el 2025 es van registrar 79 qualificacions provisionals d'habitatge de protecció oficial, mentre que el registre de sol·licitants es comptabilitzava en gairebé 5.000. Això significa que hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis protegit que es construeix. Els promotors assenyalen que, tot i que a Girona hi ha una activitat important en la construcció d'habitatge nou, l'oferta d'habitatge protegit continua sent molt per sota de les necessitats actuals. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama més sòl disponible, agilitzar els tràmits administratius i garantir la viabilitat econòmica dels projectes, a més d'una col·laboració estable entre les administracions i el sector privat. L'entitat considera necessari incrementar la proporció d'habitatge assequible i protegir dins de les noves promocions per donar resposta a la demanda existent. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb les autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal que presumptament traslladava migrants en situació irregular des d'Alacant fins a França, passant per la frontera de la Jonquera a l'Epertús. Segons la investigació, la xarxa hauria fet més de 20 trasllats entre Espanya i França i hauria obtingut uns beneficis propers als 100.000 euros. Els responsables cobraven uns 200 euros per persona i en cada viatge hi transportava entre 5 i 6 migrants. L'operació ha acabat amb 3 persones detingudes, dues de les quals han ingressat en presó provisional. La investigació

0: Va començar després que les autoritats franceses detectessin diversos passos fronterers de vehicles vinculats al principal investigat. Entre el maig i juny, aquest home hauria fet almenys 7 viatges seguint l'itinerari entre Alacant i França. Finalment va ser detingut a França mentre transportava diverses persones en situació irregular. Les investigacions continuen per determinar l'abast total de l'activitat d'aquesta xarxa de tràfic de persones immigrants. Tres detencions per robatoris de cable de coure a la ciutat de Figueres, i és que la Guàrdia Urbana de Figueres ha fet tres detencions de dues persones relacionades en diversos robatoris de cable de coure a la zona est de la ciutat. Un dels investigats ha estat detingut en dues ocasions. En total, els autors haurien sostret uns 3.400 metres de cable de coure de l'enllumenat públic, provocant afectacions en diversos carrers i sectors de la ciutat. Els robatoris han obligat l'Ajuntament a assumir una despesa de més de 48.000 euros per reposar el cablejat. La previsió municipal és que l'enllumenat dels punts afectats quedi restablert en unes 3 setmanes. Un dels detinguts és un jove de 23 anys amb 5 antecedents que va ser sorprès amb cablejat elèctric i posteriorment manipulant una arqueta d'enllumenat. El segon detingut és un home de 33 anys amb 24 antecedents, localitzat després de fugir del magatzem municipal de Can Sagrera amb una bobina de 40 metres de cable. Els robatoris s'han produït en diversos punts a l'est de Figueres i han provocat talls de subministrament i desperfectes amb diferents circuits de l'enllumenat públic de la ciutat de Figueres. Previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
1: Molt bon dia. Avui el sol està sent protagonista al llarg de tota la jornada. A la tarda poden aparèixer alguns núvols baixos a la Selva, a la Garrotxa o al Gironès, però no esperaríem precipitacions. El termòmetre arribarà als 32-33 graus a la costa, i la mar mediterrània és molt benevolent perquè a la Costa Brava avui tindrem quasi una piscina, onades de com a molt 10 o 20 centímetres. Demà ja vindran canvis. Tindrem pluges generalitzades al llarg de la tarda.
0: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui us hem destacat que ha estat desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatges en pernoctació l'any, sobretot pels camioners que passen la nit a la Jonquera. Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Recordin que hi ha més dades a les hores en punt, més informació a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, i sempre tenen a la seva disposició Empordà.info.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És la música d'Enric Font. Aquí tens el seu èxit d'aquest estiu, aquest Breathless. 23 minuts i arribarem a les 12.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Hem recuperat aquest tema musical de Black. Te'n recordes d'aquest Wonderful Life?

0: Quina canya, quina marxa. Bob Sinclair i Chiesa. I can't wait. 10 minuts i les 12.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
0: Sí, sí, refresca't perquè en aquests moments tenim ja 31 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? Diana Moore, batecs de plàstic.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Com ens agrada aquesta peça dels AC/DC, hem triat una cançó per arribar al butlletí de les 12 que tingui potència i energia. You Shock Me All Night Long.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la Diada del Patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. Connectem ara amb la nostra companya, la Tere Ortega. Tere, com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs podem dir que les colles ja han entrat a la plaça de les Cols, és com es coneix popularment aquest indret a la ciutat de Tarragona, tot i que el nom oficial és plaça de Santiago Rusiñol. Aquí s'hauran d'organitzar per celebrar una diada ajustada al màxim al temps previst. És un escenari emblemàtic als peus de la catedral, al cor de la part alta, però amb unes dimensions reduïdes i un cert pendent que afegeix un pèl de dificultat a les construccions que facin les diferents colles castelleres a la ciutat. Les escales a la catedral plenes de gent asseguda, matí de Sant Magí, amb molta calor, amb sol a la ciutat de Tarragona, obrirà la diada la colla dels xiquets del Serrallo. Segons el sorteig que es va fer aquesta darrera setmana, seguiran els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Amb màxima ambició afronten les quatre colles castelleres de la ciutat la diada del patró de Sant Magí, que està a punt de començar a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I el govern ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria enllaçar amb els serveis de Rodalies i dels ferrocarrils i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg del dia d'avui es faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries per tal de reobrir-la el més aviat possible. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Us en recordeu d'aquesta? És una peça important i una peça que havíem ballat molt, de Carlos Pérez, Las Manos Quietas. No, has de vivir. Algú que té les mans una mica llargues, ja m'enteneu, eh? Hem de recordar que la banca mòbil estarà aquí a Vilafant, a la plaça de l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament, aquest divendres 21 d'agost al matí, eh? Recordeu, banca mòbil, si algú té alguna necessitat de fer alguna... doncs, treure calés, ingressar diners, alguna cosa aquesta, és una gestió bancària. La banca mòbil estarà a Vilafant el 21 d'agost, aquest divendres al matí, a la plaça de l'Ajuntament, aquí al nucli antic a Vilafant.

0: manos quietas, Carlos Pérez.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem.
0: És ell, és Gary Lowe, també una peça en el record. Aquest migdia, mira, estem melancòlics amb aquests temes com aquest You Are Danger.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, plegades amb aquest gran tema musical. Això té ritme. Bind Your Love.

0: talk about.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Vinga, que aquesta és d'aquelles que agraden. Antor i 54 Ultra. Talk to you.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
3: Juan Magán, Omar Montes, amb una de les peces d'aquest estiu. Ayer la vi. Adiós.

0: L'univers no para de créixer. Fa gairebé un segle que la ciència va demostrar que les galàxies s'allunyen les unes de les altres. Una descoberta que va revolucionar la nostra manera d'entendre el cosmos. Però què significa exactament que l'univers s'expandeix? Quines proves en tenim? I què ens en diu aquest fenomen sobre l'origen i el futur de l'univers? Per ajudar-nos a entendre aquests grans enigmes, avui al POU conversem amb en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies.
0: Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant. La idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern,
0: no?
1: Sí, que havia existit sempre.
0: Però... semblava, per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica potser és, bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que, en fi, confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint, i ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les fórmules de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no? El d'un arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no? I que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, hi van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No en fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu... és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat, ho he vist, l'univers s'està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una

0: Ell va publicar La Realitat General, és del 1915 a 1917. Doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, i jo sóc el centre. Però ell va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple.
1: Explica'ns aquesta, sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, perquè és un concepte molt difícil, sí, molt. Entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt, però no sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Uh-huh. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo,
0: m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
0: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
1: No li va sortir bé.
0: No li va sortir bé la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
1: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
0: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. és molt poètic, no? Sí. Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, estan fent això i reben una molesta interferència. No saben d'on ve, ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una

0: anècdota històrica certa i molt bonica, que és que, revisant l'entrena, troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques ja de colom està. Que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure els van... pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, o que altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava la missió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
1: Home, tremendo. Això també és poètic.
0: És molt bonic.
1: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
0: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estés afartant d'inflar aquest globus i estés creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
1: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
0: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc, matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea.
1: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
0: Exacte.
1: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna i tu des de la teva experiència per quina apostaries,
0: bueno,
1: per
0: dir-ho d'alguna manera. Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament, això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és anomenat el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
1: ja n'hi ha anat com un xiclet estirant,
0: fins que ho estripi tot, la gran estripada, però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys,
1: no,
0: si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada
1: al revés,
0: que és que l'univers ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
1: Com si aquest globus, no?
0: Exacte, inspiréssim. O perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada també penso que és molt difícil deduir.
1: Doncs seguirem atents a veure.
0: És molt bonic aquest temps, molt, és fascinant.
1: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
0: Sí, saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
1: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir. Exacte. Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i ens contradiu tot allò que teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc a poc sí que anem entenent algunes de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.

0: les que vindran.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Entre tots una mica, si posem tots de part nostra, tots els que són propietaris d'animalets, tots els que van a passejar el gos, de recollir, doncs, les defecacions dels animals, el nostre entorn estarà molt més net. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Te olvido.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Me tiene calientita. És la veu de Karol G, de nova cançó i nou tema, aquest Matadora. Ves al tanto.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. La música al ritme de Enol. Bésame suave.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ahora sí, el tema musical de Antonio Carmona, Más de lo que te quiero.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Aquesta va ser tot un èxit. Artemas, I like the way you kiss me. Sona així, te'n recordes? Doncs d'aquesta peça fa dos anys que la vam estar.

0: Un gran tema musical que ens deixa a les portes del butlletí de la una, de les notícies. I un saludo a Toni Guerrero, que d'ençà les 8 del matí us ha fet costat, incluyent-hi el nostre magazín d'Obert per Vacances. Doncs vinga, bon migdia!
1: Notícies en xarxa.
2: Maria Laram. Les quatre colles de la ciutat de Tarragona es donen cita en la diada del patró Sant Magí. L'emblemàtica plaça de les Cols, als peus de la catedral, és l'escenari avui d'una de les actuacions castelleres prioritàries per als objectius de les colles locals. De fet, en aquests moments acaba ja la primera ronda on les colles han pogut complir amb els seus primers objectius i amb el primer gamma extra que s'ha vist en aquesta matinada al Castellera. Connectem fins allà amb la Tere Ortega. Tere, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, com dèieu, s'ha tancat ja la primera ronda, també primera hora de diada de Sant Magí aquí a la ciutat de Tarragona. Amb els objectius assolits per les quatre colles de la ciutat, s'ha tancat aquesta primera hora de castells a la plaça de les Cols i s'ha vist ja el primer gamma extra, el 2-9 amb forri manilles, descarregat per la Jove de Tarragona. Una primera ronda que han obert els xiquets al Serrallo amb el 4-8 descarregat, la primera vegada que ho aconseguien per Sant Magí els del barri Mariner, i primera vegada també aquí a les Cols pels xiquets a Tarragona a l'hora de completar el 7-8. Han tancat aquesta primera ronda als castellers de Sant Pere i Sant Pau amb el 5-8 descarregat. De seguida s'iniciarà la segona ronda d'aquesta diada, que de moment va a molt bon ritme en aquesta plaça de les Cols, amb unes escales de la catedral atapeïdes de gent asseguda. Es veuen molts ventalls entre el públic perquè el sol i la temperatura apreten a la ciutat de Tarragona aquest 19 d'agost, dia del patró de Sant Magí.
2: Gràcies, Tere. Tornarem a connectar. Bon dia.
3: Bon dia, fins ara.
2: I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa i nocturna davant la continuïtat de l'episodi de temperatures elevades. Aquest dimecres el Meteocat manté un avís de calor intensa amb un grau de perill màxim de 3/6 a comarques del Ter Sud, Ponent, la Catalunya Central i el litoral i prelitoral sud i central. Es podrien superar de nou els 40 graus al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància prepara per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors migrants que continuen a Ceuta. El pla preveu la participació de totes les comunitats autònomes mitjançant un sistema d'acollida solidària, però també altres fórmules com l'acolliment familiar o la intervenció d'entitats de protecció a la infància, especialment per als menors més vulnerables. L'anunci arriba tot just després que la Comissió Europea defensés que el dret de la Unió Europea permet retornar al Marroc els migrants irregulars, inclosos els menors no acompanyats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la peça de Subirats deixa vehicles al voral, també a l'alçada de Sant Cugat de Vallès. Una altra avaria deixa en aquest cas un carril tallat a la C12 entre Fígols i Alinyà. També hi ha circulació intensa amb desviaments per trams alternatius.
1: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició d'avui dimecres. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Desarticulen una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds vigents per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatgers amb pernoctació l'any. Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Aquestes són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Són les notícies i, naturalment, nosaltres, des de la nostra sintonia, us informem que, per exemple, la Jonquera va registrar l'any passat més de 1,5 milions de viatges amb pernoctació, segons dades de l'INE. En concret, va ser 1.519.912 viatges, una xifra molt elevada, tenint en compte que el municipi té poc més de 3.400 habitants. Aquesta dada, però, no respon únicament a la pressió turística habitual, a diferència de municipis com Cadaqués, on els visitants es concentren especialment durant l'estiu. A la Jonquera, una part important dels moviments està relacionada amb la seva condició de municipi fronterer. La localitat és un punt de pas de transport internacional i molts camioners s'hi aturen durant hores o fins i tot hi passen la nit. L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, considera que les dades s'han d'interpretar tenint en compte aquesta realitat. Explica que les restriccions franceses a la circulació de camions de gran tonatge durant caps de setmana i festius obliguen els transportistes a aturar-se al municipi de la Jonquera. Per això el consistori considera que la xifra de pressió turística està condicionada i en part esbiaixada per l'activitat que hi ha del transport internacional. L'Associació de Promotors de Catalunya alerta que el nombre d'habitatges protegits que es construeixen a les comarques gironines és insuficient per cobrir la demanda actual. Segons dades de l'APCE, durant el 2025 es van registrar 79 qualificacions provisionals d'habitatge de protecció oficial, mentre que el registre de sol·licitants es comptabilitzava en gairebé 5.000. Això significa que hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis protegit que es construeix. Els promotors assenyalen que, tot i que a Girona hi ha una activitat important en la construcció d'habitatge nou, l'oferta d'habitatge protegit continua sent molt per sota de les necessitats actuals. L'Associació de Promotors de Catalunya reclama més sòl disponible, agilitzar els tràmits administratius i garantir la viabilitat econòmica dels projectes, a més d'una col·laboració estable entre les administracions i el sector privat. L'entitat considera necessari incrementar la proporció d'habitatge assequible i protegir dins de les noves promocions per donar resposta a la demanda existent. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb les autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal que presumptament traslladava migrants en situació irregular des d'Alacant fins a França, passant per la frontera de la Jonquera a Le Pertús. Segons la investigació, la xarxa hauria fet més de 20 trasllats entre Espanya i França i hauria obtingut uns beneficis propers als 100.000 euros. Els responsables cobraven uns 200 euros per persona i en cada viatge hi transportaven entre 5 i 6 migrants. L'operació ha acabat amb 3 persones detingudes, dues de les quals han ingressat en presó provisional. La investigació va començar després que les autoritats franceses detectessin diversos passos fronterers de vehicles vinculats al principal investigat. Entre el maig i juny, aquest home hauria fet almenys 7 viatges seguint l'itinerari entre Alacant i França. Finalment va ser detingut a França mentre transportava diverses persones en situació irregular. Les investigacions continuen per determinar l'abast total de l'activitat d'aquesta xarxa de tràfic de persones immigrants. 3 detencions per robatoris de cable de coure a la ciutat de Figueres, i és que la Guàrdia Urbana de Figueres ha fet 3 detencions de 2 persones relacionades en diversos robatoris de cable de coure a la zona est de la ciutat. Un dels investigats ha estat detingut en 2 ocasions. En total, els autors haurien sostret uns 3.400 metres de cable de coure de l'enllumenat públic, provocant afectacions en diversos carrers i sectors de la ciutat. Els robatoris han obligat l'Ajuntament a assumir una despesa de més de 48.000 euros per reposar el cablejat. La previsió municipal és que l'enllumenat dels punts afectats quedi restablert en unes 3 setmanes. Un dels detinguts és un jove de 23 anys amb 5 antecedents que va ser sorprès amb cablejat elèctric

0: posteriorment manipulant una arqueta d'enllumenat. El segon detingut és un home de 33 anys amb 24 antecedents, localitzat després de fugir del magatzem municipal de Can Sagrera amb una bobina de 40 metres de cable. Els robatoris s'han produït en diversos punts a l'est de Figueres i han provocat talls de subministrament i desperfectes amb diferents circuits de l'enllumenat públic de la ciutat de Figueres. Previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa.
1: Molt bon dia. Avui el sol està sent protagonista al llarg de tota la jornada. A la tarda poden aparèixer alguns núvols baixos a la Selva, a la Garrotxa o al Gironès, però no esperaríem precipitacions. El termòmetre arribarà als 32-33 graus a la costa i la mar mediterrània és molt benevolent perquè a la Costa Brava avui tindrem quasi una piscina, onades de com a molt 10 o 20 centímetres. Demà ja vindran canvis. Tindrem pluges generalitzades al llarg de la tarda.
0: Gràcies per aquesta informació.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui us hem destacat que ha estat desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. Els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit a Girona. Hi ha més de 60 sol·licituds per cada pis que s'inicia. La Jonquera encapçala la pressió turística amb 1,5 milions de viatges en pernoctació l'any, sobretot pels camioners que passen la nit a la Jonquera. Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. Recordin que hi ha més dades a les hores en punt, més informació a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local i sempre tenen a la seva disposició Empordà.info.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà a Baja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
1: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
1: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general però es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
1: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
1: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
1: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
1: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
1: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: Més detalls en aquesta crònica que dueu Lleida Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
0: Notícies en xarxa.
1: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
1: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
1: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però Què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre perquè és un mosquit molt urbà que es fa sobretot a l'interior de les cases amb petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de meitats de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar a la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
1: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la Unitat de Sòl Pelvià i Uroginecologia de al Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc, però quan em fa mal la vulva tu calles, i jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
1: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Nández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta o no ha estado expuesta específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé un quart de tres, us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 38 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
1: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
1: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
1: El nou FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
1: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. Aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forra i Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullar. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara, dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols a Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
1: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
2: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
5: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscòpies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya.
6: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Ak Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia, el migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt amb l'Aurana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer mundial.
9: Of course it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
9: Of course, increase every level of the play.
7: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
11: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
7: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol, a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la EM Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la EM i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.

0: A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
2: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
2: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
3: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
2: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
2: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
2: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
4: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
0: El control de Sol i Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
2: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
2: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra

0: ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
1: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
2: El PaiEnCap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
3: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
2: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
1: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
5: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya. Per tant, també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
4: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
6: Notícies en xarxa.
1: 8 minuts passant de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral Sud i Central.
1: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
1: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
2: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
1: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
7: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sòl pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
8: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
7: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
9: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
7: Cada tractament és individualitzat.
1: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
10: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
11: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
10: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
1: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
2: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
2: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
1: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
2: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
1: Minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
12: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La Jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles i després un intent desmuntat de 5 de 9. Han completat finalment aquesta construcció res fa uns minuts en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de Festa Major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
1: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
13: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
14: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets i aquí hi ha molta, molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
13: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farreny.
1: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà, Ràdio, Sònia Camí.
15: La festa major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
16: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que del beneit que nosaltres diem, no?
15: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
1: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
17: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
18: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que la que bellugues lateralment sembla que el bany estigui ballant.
19: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
17: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels volts de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
1: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
20: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
21: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
20: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
1: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
0: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
2: Acompanyats per Ben Harper and The Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
2: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
1: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
22: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble y que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
3: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
23: Of course, it was a big opportunity.
24: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
23: Of course, increase every level of the play.
3: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
25: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, doncs, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portable i a vegades menys. I no és fàcil, està clar, jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
3: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia. Recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents a Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació de cada comarca per on passi la línia. Escoltem Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
2: I segona nit, amb un dispositiu especial policial desplegat al parc sobre les vies a Balafi, el Clot i Pardinyes, que ha acabat en 39 joves identificats a Lleida. Estem parlant de Lleida. Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana després que divendres passat comencessin 3 nits seguides, recordem-ho, d'aldarulls amb enfrontaments entre dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta. Ho ha dit la portaveu del PP a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Grande Marlaska, el d'Exteriors, Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo. Ho justifiquen per la gestió, diuen, que han fet a la crisi de Ceuta, mentre avui el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'un 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. Tema destacat, atents, perquè avui les temperatures tocaran sostre. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre, comarques del Terç Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, Prelitoral Sud i Central, i es manté també la situació en prealerta a l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal. El Pla Inuncat, per cert, també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres. I acabem parlant del nou Barça, que es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a partir de les 7 de la tarda. Al Camp Nou es farà la presentació d'aquesta nova plantilla amb la novetat de Rodri, i a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Hilal.

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí. 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number,
2: DJ S.
1: I'd like to return.

0: per Josep Maria Jurado.
1: A l'edició d'avui de la història de la música dance ens acompanyarà David Bedford i després a Hot Dance 80 avui farem doncs un repàs als millors temes funky.

Michael Bedford va néixer el 1962 a Dublín. És un músic irlandès que és dels molts artistes del gènere dance europeu.

Michael Bedford, amb el seu èxit del 1986, More Than a Kiss, va ser produït pel productor alemany Alex Brieborn.

La seva carrera va durar uns quants anys. El 1986 editava Mortan a Disc, aquí que estem escoltant, que el va editar el segell ZX Records, i un any més tard, el 1987, pel mateix segell, va editar Tonight.

I en aquesta ocasió ens arriba la veu de Bobby Thornton. I love's the real thing. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

ens arriba la música dels Earth, Wind and Fire. Això és In the Stone, des del seu treball I Am, sonant el teu programa preferit de música dance dels 80s. Si no saps qui som, doncs som la gent de Hot Dance 80 que t'acompanya cada setmana.

i de la formació Earth, Wind & Fire ens acompanya ara quatre germanes que varen triomfar també a les pistes de ball. Estem parlant de Kim, de Debbie, de Johnny i de Kathy Slash, conegudes amb el nom artístic Sister Slash, les germanes Slash, ens porten el Singing of You. Avui però escoltem un remix que es va editar el 1995 des del seu treball We Are Family 1995 Remastered.

Adam Vang a la sintonia de Hot Dance 80 i de la Sister Slash als Cool and the Gang. Let's go dancing. Ooh la la la. I aquesta és una formació que m'agrada moltíssim. I és que es va fundar, es va formar l'any en què jo vaig néixer, el 64.

Aquesta és la música del Skull and Gang. Durant molts anys aquesta veu va ser la veu de la formació, James G.T. Taylor. Anem ara a escoltar James G.T. Taylor en solitari.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors que et porta la millor música dance als finals dels 70s, 80s i 90s a la pista central de la teva sala de festes, la teva discoteca.

cançó que va sortir editada el 1973 i que va ser el tercer senzill d'aquesta formació, Who's Corporation, i que es va editar un any més tard, el 1974. Aquesta època de l'any, tothom, ho tinc de dir, tothom està fent programes amb nadales, històries. Nosaltres fem un programa normal i corrent. I ara, la formació Chic, ja la coneixes, eh, que sí? Això és el Good Times, i això és un remix del 2018.

0: vull dir una cosa. Esteu escoltant un dels millors programes que mai s'han fet dels 80, Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado. Una salutació a tota l'audiència.
1: I seguim amb més música, Hot Dance 80.

Francesco Stephen Catelluccio, conegut com Frankie Valli, va néixer a Nova Jersey el 3 de maig de 1934. Cantant i actor vocalista del grup The Four Seasons, més destacats grups musicals de la dècada dels 60. És conegut per la seva poderosa veu inusual de tenor, que també va incursionar amb la música disco dels anys 70. Fou operat d'una lesió a les orelles, el que li va originar sordera, per la qual cosa moltes de les cançons les cantava basant-se en el moviment de llavis dels seus companys.

Un gran èxit de Sherry Lane, Got to be real. Ah, ja és el temps 80 del teu programa de dècades anteriors i que et punxa la millor música dance dels 70s, 80s i 90s. Avui, com que estem punxant funky, estem punxant temes quasi bé exclusivament dels anys 70s. I de la música de Sherry Lane a la música de Kissy and the Sunshine Band, això és Get Down Tonight.

Aquesta és la bona música de Kiss and the Sunshine Band. Ara us anem a posar un altre tema d'aquesta formació, que l'han fet, entre d'altres, La Mont d'Osier, i anys molt més tard, als anys 80, la van fer els W.

He pogut escoltar la versió original dels Casey and the Sunshine Band i la versió que van treure els W. I ens anem cap a Austràlia. Des d'allà ens arriben tres germans. Els germans Gibb, coneguts artísticament per Bee Gees. Des del seu Children of the World, The Show Be Dancing.

You Should Be Dancing, hauries d'estar ballant. És un senzill de Bee Gees de l'àlbum Children of the World de 1976. És conegut avui en dia com el primer tema de les llistes on Barry Gibb utilitzava un falset que van utilitzar a partir d'aquell moment. La cançó fou utilitzada a la pel·lícula Saturday Night Fever, La fiebre del sábado noche, La febre del dissabte nit de 1977. Hot Dance 80 és una producció de HDMR. Des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

0: després...
1: Comencem parlant del trànsit, perquè la P7 està tallada en tots els sentits a Gelida per un incendi d'un camió. Hi ha cues de més de 6 quilòmetres tant en sentit nord, en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, com en sentit sud, des de Gelida fins a Martorell. També hi ha 6 quilòmetres. El camió incendiat es troba a la calçada en sentit sud i el fum ha obligat a tallar també al sentit nord. Les imatges de les càmeres de trànsit mostren una important columna de fum en aquesta zona. El foc obligat també interrompre la circulació de l'R4 Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní i Martorell Central. A petició dels bombers s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. I la segona nit amb el dispositiu policial especial al Pla de les Vies de Lleida se salden 39 identificacions i 7 vehicles de mobilitat personal comissats. El govern de la Paeria defensa que està funcionant i que s'allargarà fins diumenge. El segon tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat èmfasi en la relació amb la comunitat pakistanesa.
2: Hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa, una operació conjunta dels Mossos i la policia local. Els detinguts els acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de les denúncies presentades per l'Ajuntament. I 6 persones s'han intoxicat a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador. Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró. I parlem d'una diada castellera avui especial per Sant Magí. Les 4 colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una calorosa diada. Això sí, la jove de Tarragona ha descarregat 2 castells de gamma extra. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, el 4 de 9 amb folre i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 l'han desmuntat. Els xiquets del Serrallo han optat per la clàssica de 8, el 4 de 3 de 8 i el 2 de 7, signant així la seva millor actuació. L'altre protagonista de la jornada, davant de la temperatura, ha estat la humitat.

0: fan. 107.3 FM.
1: Arriben los efectos secundarios amb aquesta proposta musical on hi col·labora Helena Rose amb una proposta de Silvestre Dangou.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: El teu futur comença amb una bona decisió.
4: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
3: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
4: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
3: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota un...

0: pico en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: I una altra d'aquelles peces extenses amb Tecnova i a més amb molt de ritme, amb el Boom.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una nova versió amb format aniversari que està present a Spotify de Shakira, Sheeran i V amb el Hips Don't Lie.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.
1: S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de Cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
8: La teva companyia diària.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la

0: Vilafant, 107.3 FM.
1: Doncs hi ha una cançó que la Ludwig van va presentar per fer proves de so i ha acabat doncs, fent-se viral, aquesta cançó dedicada al seu tècnic, en Xavier, tècnic de so.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona...
1: A P7 quedar reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que ha obligat, recordem, a tallar l'autopista en els dos sentits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, des d'un quart de 5 de la tarda hi ha tots els carrils oberts en sentit nord cap a Barcelona i un carril obert en sentit sud cap a Tarragona. Es mantenen prou retencions a 10 quilòmetres entre Subirats i Gelida en sentit nord i 8 entre Castellbisbal i Gelida en el sentit sud. Mentrestant, recordem també, la circulació de l'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, s'ha mostrat satisfet perquè el govern català ha donat llum verda a licitar l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura de connectar el Segre i Girona sense passar per Barcelona. El PAE en cap ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
2: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets, ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però entre altres coses també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport del Guaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
1: La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixista rebutja la presència aquest dissabte a Barcelona de simpatitzants integrants de la iniciativa Llei per Salvar Europa, el moviment conegut com Save Europe Act. Els col·lectius antifeixistes denuncien que aquest moviment és una proposta impulsada des de l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada remigració, és a dir, el retorn sistemàtic de migrants en situació irregular als seus països. I ho acabem de saber, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat avui que han conclòs amb resultats positius l'última fase d'assajos clínics d'una vacuna contra el melanoma. Apunten que la combinació de la vacuna amb immunoteràpia pot reduir el risc de recaiguda o mort en pacients amb melanoma avançat, una possibilitat que remarquen té potencial per establir un nou paradigma en el tractament en el càncer de pell. Es tracta d'una teràpia experimental individualitzada basada en l'ARN missatger que es dissenya i produeix a partir d'una mostra del tumor del pacient. I parlem del Festival Microscopies, que celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen l'art i la natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent.

Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí Ràdio Vilafant és casa teva.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I en directe des de Mèxic arriba Dua Lipa amb aquesta proposta End of an Era.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Mujó Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Continuem amb la Ràdio Fórmula Stargirl, Jaylee, amb aquesta producció de Roots. Es diu No pensa.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pots escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bon

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música. També tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14€ a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de Cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La música sempre és la principal protagonista aquí a la ràdio, notem, doncs, en tota aquesta bona selecció de música, d'actualitat i de grans èxits.

0: ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha volgut valorar aquesta possibilitat, però ha destacat que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants. L'escoltem.
1: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
0: El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta. El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara bé que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, siguin a càrrec d'ONGs de la península. L'anunci del Ministeri arriba després que la Comissió Europea digués que el dret europeu avala tornar tots els migrants a Ceuta, inclosos els menors. I avui està previst tocar sostre amb aquest nou pic de calor. Protecció Civil ha activat l'alerta de calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, a Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i també Central. I en paral·lel es manté la situació de prealerta Infocat davant de l'elevat risc d'incendi forestal el derivat d'aquesta situació. La prealerta afecta especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi és el pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda i fins divendres, que poden superar els 1.000 litres en 30 minuts. Darrer punt, ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya. Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o Caramelos. El grup va participar en un documental, El Ventilador, coproduït per aquesta casa.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un programa especial Metal, una recopilació de les millors bandes d'aquest estil, per dir-ho d'alguna manera, els clàssics. I per començar, els Iron Maiden. La banda liderada per Bruce Dickinson editava l'any 82 un dels seus hits, Run to the Hills.

Més britànics, més clàssics del hard rock i metal. Ara els Judas Priest, amb tot un himne als seus directes i potser amb una de les seves composicions més comercials. Des del 80, els nois de Rob Halford i el seu Living After Midnight.

continuem amb una altra banda britànica de hard rock i metal, i en aquest cas amb pinzellades de blues. L'any 84, els Whitesnake editaven Sliding In, el sisè àlbum de la seva discografia. La cançó que hem triat d'aquest disc dona títol a tot el registre i és una composició del seu vocalista David Coverdale.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui les bandes de metal són les protagonistes de la Ruta 66. Ens anem cap a Nord-Amèrica amb els Kiss, amb 45 anys d'història i 20 àlbums d'estudi. Gene Simmons i Paul Stanley són els únics membres fundadors que encara continuen. Concretament, ens anem al 1983 amb la cançó que donava títol a l'onzè disc de la seva carrera, Lick It Up.

I els que no podien faltar en aquest repàs de bandes històriques del metal són els californians Van Halen, amb el seu líder, Eddie Van Halen, un dels més influents guitarristes de la història del rock. L'any 1978 debutaven amb un àlbum de títol homònim que inclou aquesta peça, Ain't Talking About Love.

Continuem a USA amb una de les bandes més poderoses de les últimes dècades. Parlem dels Metallica, amb els seus fundadors, Lars Ulrich i James Hetfield, que encara continuen força actius. I precisament aquests dos artistes són els compositors d'aquesta cançó, The Memory Remains, de l'any 97. En aquesta històrica peça participa amb la seva veu una cantautora anglesa de folk rock, Marian Faithfull.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Tot seguit, tres hits històrics del metal, i la millor manera de fer-ho és amb la millor veu d'aquest gènere, amb Ronnie James Dio i la seva banda anomenada simplement Dio. Des del 1983, Rainbow in the Dark.

vocalista de grans bandes del gènere, com els Deep Purple, Rainbow, Dio i Black Sabbath, entre altres. El desaparegut cantant britànic ens va deixar èxits com aquest, Man on the Silver Mountain, amb els Rainbow.

tornem als Estats Units amb una altra banda de metal, concretament del subgènere glam. Parlem dels Wasp en cicles. Blakey Lawless i els seus companys triomfaven principalment als anys 80 amb cançons com aquesta, Wild Child.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: El metal té un munt de subgèneres: black metal, death metal, doom metal, thrash metal, glam, groove, power, speed, symphonic, viking i un llarg etcètera. Però els seus inicis tenen l'arrel al blues rock i la psicodèlia. Una de les bandes pioneres són els Led Zeppelin. D'aquesta banda de Jimmy Page, Robert Plant i John Paul Jones, he triat per escoltar Black Dog, de l'any 1971. Hey, hey.

Recte final de la ruta 66 d'aquesta setmana amb aquest especial monogràfic. Sense els Deep Purple no es podria entendre l'evolució del hard rock i metal. Els britànics són un dels pares o avis d'aquest estil. La mítica banda continua després de 50 anys, això sí, amb intermitències. I molt sovint visiten el nostre país. D'ells, escoltarem Highway Star, del 72.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí l'especial de la Ruta 66 dedicat al metal. Avui hem punxat una petita mostra de les bandes històriques d'aquest gènere. I els que no podrien faltar són els Black Sabbath, que després de 50 anys, l'any 2017, es van retirar definitivament. De la banda d'Ozzy Osbourne escoltarem Sabbath Bloody Sabbath, del 1973. I ara sí, marxem. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Fins d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 19 d'agost tens un 20% de descompte en tots els pernils i espatlles peça. Descompte en cupó bescanviable, com per exemple el pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo per 199 euros, amb cupó de 39 euros amb 80. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedent de Madrid entren a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Panet, que és la consellera de Territori.
1: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
0: I Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. Aquest estiu s'estan instal·lant la primera fase d'aquest sistema que anirà ampliant els propers anys. La primera zona controlada serà l'àrea comercial del centre. El nou sistema de càmeres té un cost de 124.000 euros. Escoltem el sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
2: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, UNG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
0: I el PP reprovarà al Senat 5 ministres per la gestió de la crisi de Ceuta, ho ha dit la portaveu a la Cambra Alta, Alicia García. Els populars volen reprovar el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo. Ho justifiquen per la gestió que diuen que ha fet el govern amb la crisi a Ceuta i perquè no van assistir a la Cambra Alta quan se'ls va citar. Està previst que votin el 9 de setembre i que tirin endavant aquestes reprovacions gràcies a la majoria absoluta del PP. I parlem de dos pobles incomunicats, Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa, que denuncien que la falta de cobertura mòbil complica la vida als veïns i comerços dels dos municipis. Diuen que tenen dificultats per atendre els ciutadans que truquen al consistori per informar-se i, a més, problemes per cobrar, per exemple, en targeta als establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia als dos municipis. I parlem del Festival Terrer Priorat, que arriba al desè aniversari consolidant-se com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme. Per celebrar l'efemèride, el festival presenta una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curats per autor. Comença el 28 d'agost.

0: Sabroso.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh, yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546 020 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: El Club del Country. The teardrops, let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Ruta 66.
3: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball.
3: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
4: La Rosa Creu és una de les societats secretes més enigmàtiques i antigues del món, amb unes arrels que remunten al segle XVII. Els seus membres es consideren els guardians d'un coneixement esotèric que ha estat transmès a través de generacions i que promet revelar els misteris més profunds de l'univers i de la naturalesa humana. Fundada per Christian Rosenkreuz, un personatge envoltat de mite i llegenda, la Rosa Creu combina elements d'alquímia, misticisme i filosofia, i els seus seguidors han estat vinculats amb la recerca de la immortalitat, el perfeccionament espiritual i la comprensió dels secrets de l'univers. Però què és realment la Rosa Creu i com ha arribat aquesta societat fins a l'actualitat? Quins rituals practiquen i quines veritats oculten darrere dels seus símbols críptics i escrits esotèrics? Submergeix-te en aquest episodi on explicarem els secrets de la germandat de la Rosa Creu i quins misteris ha amagat aquesta societat durant segles. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat.
3: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.
4: Bones, benvinguts un dia més a la nit més fosca. Pànic a la ciutat. Com recordareu, aquesta és l'edició d'estiu de la nit més fosca, que aquesta temporada doncs, la dediquem a parlar, analitzar i diguem a discutir sobre diverses societats secretes, algunes que han estat molt secretes i altres doncs, que bé, la seva trajectòria és més coneguda per a tothom i els membres que la formen també. I si la setmana passada vam parlar d'un grup que precisament passava això, que era força conegut, eren els Escolambons, on diferents polítics i membres de l'outstanding empresarial en formen part, i ho han reconegut que en formen part, avui ens anem fins al segle XVII, una miqueta més enrere, per parlar d'una societat que actualment no sé si és gaire secreta o no, perquè, bueno, podrem discutir si també si és una societat secreta, si és una societat, si va existir, que si no va existir, si el que hi ha actualment és els deixebles d'aquesta fundació al segle XVII, o si en realitat és un hub de societats secretes. Estem parlant de la Rosa Creu, un terme que jo fins que vam decidir que havíem d'organitzar el programa no sabia qui era, però perquè ens expliqui això, que ell segur que ho sap, perquè com que als Estats Units se sap tot, ens explicarà detalladament. Tenim el nostre col·laborador habitual de l'estiu, el professor i capità Francesc Morales. Molt bona, Francesc.
5: Hola, què tal? Capitalitzaràs molt, això del capità, veig.
4: Això del capità ho faré servir sempre, m'agrada molt conèixer algú que sigui capità d'algú.
5: Sí. Bueno, sí, en pocs anys seré major.
4: Sí? Van ascendint?
5: Sí, clar. Sí. Bueno, espero que sí. Això és bona senyal, sí.
4: Però pots arribar, no sé...
5: Crec que tinent coronel, si sóc el cap del departament.
4: I això què suposa?
5: No ho sé, la veritat. No sé si hi ha algun tipus d'obligació o diners extras. No ho sé.
4: Bueno...
5: Espero que sí, vaja, espero que hi hagi coses bones darrere d'això.
4: Però si et reben a la Casa Blanca, ens avises i t'acompanyem.
5: Si
4: et reben a la Casa Blanca,
5: no sé què, si ataques o si...
4: Bueno, si ataques la Casa Blanca també avisa.
5: També.
4: Més que res per, no sé, grava-ho.
5: Sí, no, no, no crec que em convidin a la Casa Blanca. Sí, no. Si no m'han convidat al Palau de la Generalitat, que m'han de convidar a la Casa Blanca.
4: Bueno, bueno, si vols, podem... Bueno, ara no podem anar-hi ja. Abans,
5: ja no tens contactes.
4: Abans coneixia el noi que feia la conserge. Coneixia el conserge d'allà. Ara no. Bueno, no sé, bueno, potser la cosa canvia.
5: Aquesta política de partits està enfonsant a Europa. Digues,
4: sí, el món. Parlant de partits, no és capità, no sé si és d'algun partit, però surt a TV3 i ens toca convidar-lo perquè digui la seva, perquè si no és de tenir la quota mediàtica d'aquesta temporada. El mite, l'home, ja és en Casademont, molt bones.
6: Què tal? Sí que sóc d'un partit, jo sempre sóc del mateix partit, no sóc un secatero, jo sóc sempre de el clàssico, el partit del segle, el partit que ens interessa a tots, Barça-Madrid.
4: Madrid-Barça no.
6: No, ja no m'interessa.
4: Vale.
6: Els calés que es queden aquí, fem taquilla aquí a Catalunya, no fora. Molt content d'estar aquí una vegada més fent les meves aportacions imprescindibles per a aquest podcast.
4: La part final, espero que avui tinguis material, aquesta societat, diguem, a veure, mediàtica no és, o sigui que entres a internet sí que trobes molta cosa, però no són com els colambons, no? Que...
6: Bueno, no creguis, eh? Jo crec que hi ha societats secretes menys conegudes que aquesta.
4: Pot ser, però no els hi han fet pel·lis en aquest.
6: Sí que he pogut rascar, he trobat bastantes coses bastant interessants que jo crec que donaran una mica de llum a la foscor.
4: Val. Ui, això són 10 euros. Ja hem perdut 10 euros per pagar això.
6: Drets d'autor.
5: Recordeu això perquè sortirà més endavant.
4: Exacte. Doncs, si us sembla, comencem al principi. Per la gent que no ho conegui, Francesc, què és això de la Rosa Creu?
5: A veure, això de la Rosa Creu que has dit que comença el segle XVII, uh-huh, molt abans que Skull and Bones. El problema amb la Rosa Creu és que no és exactament un ordre, bueno, és que de fet ni exactament ni sense ser exactes, és més aviat un moviment de tipus espiritual, de reformisme religiós, molt, molt sectari, molt, molt petit, que coneixem al segle XVII i que llavors se'n va de mare. Us en recordeu quan vam fer el programa, sí, els oients segurament se'n recorden, dels mormons,
4: uh-huh,
5: on, clar, quin no és un dels problemes del mormonisme des del punt de vista d'una persona cristiana, i és que a la Bíblia potser tu pots considerar que els textos bíblics te'ls pots agafar al peu de la lletra o considerar-los metàfores, alegories, etc., però tenen un anclatge amb la realitat històrica, arqueològica. O sigui, Jerusalem, quan surt a la Bíblia, ja sabem que hi ha un Jerusalem. Això no passa amb el llibre del Mormó. El llibre del Mormó és el Senyor dels Anells, o sigui, el que explica no és, és fantasia pura i dura. Doncs, una cosa semblant passa amb el moviment de la Rosa Creu o el rosacrucisme, que és que tenim un conjunt de textos, a principis del segle XVII, que parlen que existeix un ordre. Mm-hmm. Un ordre de místics associats amb un personatge anomenat Christian Rosenkreuz, tot i que al principi no apareix amb aquest nom, apareix només com a CRC. En el tercer text ja apareix amb aquest nom, i que hi ha un ordre de persones que són els descendents d'aquesta primera fraternitat. Clar, que ho diguin els textos no vol dir que sigui real. De fet, no tenim cap mena de prova de que va existir aquest ordre al segle XVII. Què és el que passa? Amb el temps, a mesura que es van desenvolupant altres ordres, societats secretes o no, els segles XVIII, XIX, XX, masoneria i companyia, es van recuperant aquestes idees de la Rosa Creu, el simbolisme, l'alquímia connectada amb un canvi de l'espiritualitat, perquè no és alquímia en el sentit literal de la paraula, necessàriament, la curació de persones que estan malaltes de forma gratuïta i secreta també, etc, etc. Això crea una explosió d'organitzacions al segle XIX i XX i XXI, que són les que coneixem avui en dia.
4: Sí, m'estàs dient que estem parlant d'una ciutat secreta que és tot farso, no?
5: No és una, o sigui, són milers, de fet, centenars, milers d'organitzacions secretes, o no molt secretes, que avui en dia existeixen, uh-huh, i que posen, com a mínim, el seu origen en aquells tres textos del segle XVII, és a dir, aquells tres textos que són el Fama Fraternitatis, el Confessio Fraternitatis i les Noces Químiques de Christian Rosenkreuz, aquest és del 1617, se'ls agafen com que el que diuen és veritat.
4: Vale, perquè comencem per... Suposem que tot és real i tot va existir, eh?
5: Sí, exacte. Posem-nos en el sentit.
4: Exacte, fiquem-nos en el sentit.
6: Comencem bé perquè som un programa informatiu que ja comencem fent suposicions per a partir d'aquí esplaiar-nos.
4: Sí. O sigui, sí, perquè, o sigui, si diem...
6: Molt bueno, científic
4: que,
6: no és.
4: No, però si comencem dient, bueno, aquesta gent en veritat és que no van existir, això s'ho han inventat quatre fa 20 dies, doncs sí. El programa per tot, ja podem acabar
6: però,
4: el programa.
6: Però, tots els programes de misteri es basen en aquest mateix punt de partida. Sí. I tiren i fan calés, o sigui, no ho remarquem que no existeixen, fem veure que sí.
4: Exacte. Fem veure que
6: l'emperador va despullat i ja està, saps?
5: Però llavors quina diferència seria la nostra també, respecte, sí. Jo què sé, d'Iker Jiménez, que tots fan el mateix.
4: Que no votem a Vox.
5: Sí, jo...
6: Ho fem en català i no votem Vox, exacte.
5: Jo crec home, que jo he arribat a veure programes de l'Iker Jiménez ja de fa molts anys que parlaven del Quijote de la Mancha amb aquests termes de un texto que circula entre la realitat i la fantasia, home, com tota la literatura.
4: Sí, clar. Ah, real, la idea és la mateixa. Existeix.
5: La idea és, tu ara mateix agafes el Quijote i li dones una visió cabalística, mistèrica, esotèrica, etc., i pots arribar a crear una secta a partir d'això, que és el que passa. A veure, hi ha esglésies de jedis. Hi ha gent que és seguidora del Senyor dels Anells en un sentit religiós de la paraula.
4: Jo l'altre dia...
6: Charles Manson, que va agafar cançons dels Beatles i es va convertir
4: exacte.
6: En una religió.
4: Ma, jo no va cuento, m'ho vaig explicar. L'altre dia vaig llegir un fil de Twitter on tenia la teoria, el senyor que havia quedat al fil de Twitter, que E.T. era un Jedi.
6: Sí, perquè
4: connectava el món d'això de Guerra de Galàxies amb E.T. Perquè, sí, sí. I a més, si tu pares a analitzar, és cert, perquè... E.T. té tots els complements que té un Jedi. O sigui, bueno, és cert, diguem.
5: És cert.
4: Dintre d'aquell univers, no, és cert.
6: I els seus parents, podríem dir, apareixen al Consell de la República, o sigui que, clar, és que és un mateix univers.
4: Sí, sí, tot és el mateix.
5: És absolutament veritat.
4: Però anem en el nostre univers. Sí. Comencem, això, anem a l'any 1378, on neix un senyor, que en teoria és el fundador d'aquest moviment, d'aquest ordre, d'aquesta idea teològica, no, que és la Rosa Creu, que és Christian Rosenkreuz.
5: Rosenkreuz. Sí,
4: alemany, aquest senyor, no?
5: Sí, ara no recordo exactament quina part d'Alemanya, Kassel o Hesse, alguna part d'aquestes, on després apareixeran aquests manuscrits del segle XVII. Clar, qui és aquest Christian Rosenkreuz? Ell neix el 1378, és una família que té diversos germans, i resulta que la família són, i aquí ja tenim el Sant Cristogros, m'ha millor dit, que surt, són càters. Gent que segueix les doctrines albigeses, com també se les coneix, aquestes doctrines gnòstiques, maniquees, que es basen en que hi ha una diguéssim, un món material que ha creat o dominat o expressat a través de dimonis, i un món diví, no? Aquesta divisió tan forta del bé i el mal, Déu, allò diví i allò demoníac, acabarà sent considerat una heretgia allà al segles 12-13, i són perseguits i són eliminats. De fet, ja en el mateix moment que Christian Rosenkreuz neix, o suposadament neix, al segle XIV és quan ja desapareixen els darrers remanents d'aquesta religió albigesa. Per això els càters estan darrere de moltes d'aquestes teories de sectes, grups secrets, els templaris, bla bla bla, perquè és una croada dintre d'Europa, és el que es produeix al segle XIII. I Rosenkreuz, doncs, és salvat, no? La típica història del nen que és salvat, Conan, no? És salvat del brum monjo càter, i creixerà amb aquesta mena de creences, i al final tindrà, quan ja és més gran, té la necessitat d'ampliar encara més els seus coneixements, i és llavors quan viatja per el Pròxim Orient, i allà acabarà creant una organització de gent com ell, un consell de Jedis. Acabarà creant una companyia de 8 membres, tots ells han de ser metges en el sentit del segle XIV-XV de la paraula, en el sentit de physicist, com es diu en anglès, no? En el sentit de... en un sentit que és més filosòfic que no pas pràctic. També havien de ser solters i verges, aquests vuit membres, i un dels elements principals que...
6: Vuit membres, solters i verges, m'encanta la construcció de frase.
5: Sí, perquè podien estar, ser casats, no, sí, casats i verges també, suposo.
7: Demostra-ho.
5: Demostra-ho. Doncs aquesta comunitat secreta és el que feien que se suposa que és el motiu pel qual eren més coneguts, és que curaven els malalts sense acceptar pagament, com Jesucrist. Aquí ja començàvem a veure tipus, coses del tipus, és que igual Jesucrist ja era un rosacreu. Efectivament, hi ha algunes organitzacions rosacrucistes que comencen a veure rosacreus per tot arreu de la història de la humanitat. I però no podien fer-ho obvi, és a dir, no podien mostrar-se públicament de que eren membres d'aquesta organització, seguidors de Rosenkreuz. I de fet, quan Rosenkreuz mor a l'edat de 106 anys,
7: jo que és, diria, molt, ostres, una edat, per l'època,
5: és molt, sobretot per l'època, si ja és molt ara, al segle XV encara ho és més. Clar, és que aquí ja apareix un altre dels elements bàsics de del rosacrucisme, que és l'alquímia. Sembla ser que Paracels és un dels grans... Paracels és el que es considera que és el primer que va aconseguir transformar materials vulgars en or, i es creu que hi ha una certa influència a l'hora de crear aquests textos rosacrucians del segle XVII. Segurament sí, no tenim per què dubtar-ho. El que passa que, clar, aquesta alquímia de la qual es parla en el món rosacrucià no és necessàriament una alquímia del tipus Gargamel, no?, que vol agafar barrufets i convertir-los en or químicament parlant, sinó que dona una dimensió a l'alquímia en el que avui en diríem una transformació, procés de salvació o renaixement de l'ànima. Té aquest component més espiritual i filosòfic. Per això el tercer text es considera, es titula Chemical Wedding, en anglès, noces químiques, la traducció al català. Doncs què passa quan mor Rosenkreuz? Ell fa jurar als seus descendents que han de continuar aquesta tasca o conservar aquests coneixements que han anat acumulant per tota l'Europa cristiana i el Pròxim Orient cristià, jueu i islàmic, però no els poden fer públics. Només els han de traslladar d'una generació a una altra, allò com els immortals o el que ho sigui, fins que ja al segle XVII es considera que la llibertat científica, filosòfica i religiosa, sigui el que sigui aquesta llibertat, ja està prou madura per fer-se públics. I és llavors quan apareixen aquests tres textos, La fama, La confessió i El chemical wedding.
7: Jo he trobat, no sé si, partint de la base que tot és difícilment creïble, però que aquest senyor, el senyor Rosacreu, diguem que tenia un alter ego. Com
6: el zorro.
7: No, diguem que aquest senyor, diguem que quan va reaparèixer com el conde de Saint Germain. No sé fins a quin punt això és cert.
5: Clar. És que, sí.
7: Bueno, sabem que no, o sigui, cert, no, dubtem molt que sigui cert, però, clar, com vens la moto, no? Com... per què? O sigui, el reencarnen?
5: Sí, és això. Vale. La reencarnació, amb el temps, s'acabarà convertint també en un d'aquests elements bàsics del rosacrucisme, perquè si tu creus que la teva ànima té una certa dimensió... diguéssim tèrnica, no sé ben bé com dir-ho, llavors acabes creient fàcilment amb la reencarnació, és a dir, la teva ànima no desapareix o va cap a un cel cristià necessàriament, sinó que el que fa és retornar a un origen únic. Aquesta és la connexió amb el neoplatonisme del rosacrucisme, i aquesta ànima doncs pot acabar tornant a la Terra. I és el que molts consideren, repeteixo, el moviment Rosacreu no és que sigui gaire unitari, però molts consideren que és el que va passar amb Rosenkreuz, que s'acaba convertint en aquest personatge que crec que apareix en una pintura al segle XVI o XVII, perquè clar, molts d'aquests pintors, gent famosa, no són mai gent desconeguda, són gent famosa perquè sí, Dante, Alighieri i companyia, doncs la tradició rosacrucista els considera com a membres de la Rosacreu. Al darrere d'això, el que hi ha és aquesta idea tan cínica i fins i tot racista, i supremacista de que una persona, digue-li Newton, digue-li Dante, digue-li Cervantes, no poden ser extraordinaris, perquè les persones som basura, bàsicament. Llavors, si són extraordinaris, doncs se li ha de buscar una explicació extraordinària al fet que són extraordinaris. Digue-li alienígenes, digue-li reencarnacions, digue-li coneixedors d'alguna saviesa secreta que s'ha anat traslladant durant segles, dels segles, amén. Això és el que hi ha al darrere d'aquest tipus de pensament.
7: Vale, partint de la base, aquest senyor, Rosacreu, se'n va... Jo és per donar-li aquí misticisme a la cosa,
5: tu,
7: eh?
5: Tu passes olímpicament de tot el que estic dient.
7: Sí, jo estic
5: de donar-li
7: misticisme a la cosa.
5: ET existeix.
7: Exacte. El senyor Rosacreu se'n va peregrinar pel món amb els seus 7 acòlits.
5: Sí.
7: I el que trobem, a part d'aquests tres llibres, diem que realment no crec que hagi, no escriu com, bueno, això sí que ho podem desmentir, no escriu ell, diguem, sinó que s'escriuen segurament posteriorment.
5: A tu vols dir els textos?
7: Els tres textos. Que... Després què? O sigui, si mirem el que és la Rosa Creu, veiem que hi ha molta simbologia al seu voltant, molta simbologia molt mística.
5: Sí, sí.
7: Què?
5: Clar, deixa'm explicar un moment aquests tres textos. Aquests tres textos no estan escrits per Rosenkreuz. Estan escrits per un autor anònim. És Johannes, Johannes Valentinus Andreae, però és anònim. És que són el Fama Fraternitatis Rosae Crucis, la Confessio Fraternitatis, que són ben gairebé seguits. Un, de fet, ja circulava com a manuscrit el 1610, com molts altres textos abans de ser impresos ja circulen en forma manuscrita. S'acaba publicant a Kassel el 1614, llavors el segon s'imprimeix a Frankfurt el 1615, el segon és el Confessio Fraternitatis, i aquí bàsicament parlen d'aquest misteriós pare o germà SRC, on s'ha trobat la tomba, i hi ha un cert simbolisme relacionat amb esoterismes, alquímies, etc, d'aquest saber que s'ha anat replicant, s'ha anat conservant, des del segle XIV com a mínim fins al segle XVII. I ja el 1617, 16-17, es publica el Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz, les noces químiques de Christian Rosenkreuz, ja amb un autor, que és Andreae, aquest teòleg alemany, Johannes Valentinus Andreae, que diu, sí, jo he escrit això, i els estudiosos del tema de els moviments ocultistes i companyia, doncs consideren que també va escriure els altres dos. És a dir, estem parlant d'un teòleg alemany que el que està explicant és, en el context del segle XVII, principis del segle XVII a Europa, el protestantisme, la Lliga Catòlica i els moviments protestants estan a la gresca, ha començat o aviat començarà la Guerra dels 30 anys, i el que ell i d'altres moviments que estan passant en aquell moment, tant catòlics com en el camp protestant, el que volen és reformar aquesta espiritualitat cristiana europea i intentar superar els problemes que estem tenint i anar cap a un futur millor, bla, bla, bla, bli, bli, bli. Això és bàsicament el que hi ha al darrere d'aquests textos, que són perseguits per tant protestants com catòlics. Clar, això fa que els textos siguin anònims o es publiquen amb un alt simbolisme. Clar, és que és molt fàcil. Jo creo una organització secreta, que en realitat és mentida, perquè no la puc fer pública tampoc, perquè llavors acabaré sent perseguit, però no passa res perquè explico com si existís de veritat. O sigui, que és l'única cosa que m'interessa, fer veure que existeix.
7: O sigui, bàsicament, podríem dir que això era una mena de també estafa piramidal.
5: Bueno, no.
7: Sense el... O sigui, deien el component que no volen, bueno, no volen estafar monetàriament a ningú, sinó que és un tio a casa seva, reduint-ho a l'actualitat, és un senyor a casa seva amb un ordinador dient que té molta gent a darrere seva i que dame vuestro dinero, que jo us ajudaré i us faré millors persones, però en veritat és un senyor amb un llibre i una impremta, diguem.
5: Clar, bueno, això dels diners no, perquè necessites el capitalisme perquè hi hagi estafa piramidal, i aquí encara estem en el feudalisme.
7: Ficant a l'actualitat, diguem, és un senyor allò a casa seva escrivint textos, però dient que no, que tinc una munió de seguidors a darrere que us canviaran la vida si veniu a mi.
5: Sí.
7: Diguem que intenten combatre o substituir el cristianisme, no? O sigui, volen ser...
5: No combatre'l, és crear una nova reforma, una més, una nova visió del que ha de ser la comunió cristiana en un context en el qual doncs tenim guerres de religió ja des del segle XVI, per tota Europa.
7: Però també no és l'únic. Un símbol que van servir és la creu, i per tant, diguem...
5: Exacte, la creu i la rosa és un símbol... Això també crea molts problemes, perquè de creus i de roses se'n veuen a tot arreu. Mm. Llavors, els rosacrucistes d'avui en dia es flipen i veuen rosa creus ja a la prehistòria. Però clar, és que també són símbols... La creu és un dels símbols més extensos de la humanitat, i la rosa s'associa normalment amb qüestions de lleialtat, saviesa, misteri... Mm-hmm. Però no només en context cristià, en altres contextos també.
7: Mm-hmm.
5: I és això, és bàsicament això.
7: Mm-hmm. Aquesta gent, diguem que malament no els hi surt la cosa, diguem, perquè han arribat fins als nostres dies i diem que encara hi ha adeptes d'aquest seguiment o d'aquestes tesis del rosacreuisme.
5: Mm. Clar, el que tenim és un boom... Si tu ets un Tycho Brahe de la vida, un astrònom qualsevol d'aquests dels segles XVII, XVIII, o qualsevol altre tipus de científic, clar, tu necessites crear una comunió científica perquè la cosa funcioni. És el que Descartes ens explica al final de les seves meditacions, que ell diu, jo el que vull és crear una comunicació amb altres persones que vagin... Doncs descobrint el que sigui en relació amb els minerals o la geografia o el que sigui. S'ha d'entendre que això són actes divins. Quan en aquest moment la religió no és com ara, que és una cosa que vas a missa o no, des del punt de vista catòlic, si més no. Tot és religiós. És a dir, jo puc acostar-me a Déu de diferents maneres. Una és introspectivament, meditant, el que sigui, perquè l'ésser humà és creació divina, o puc estudiar l'entorn. Quan la gent en aquesta època estudia planetes i estudia plantes i coses d'aquestes, el que fa és estudiar la creació de Déu. I així es veu. O sigui, quan Darwin viatja a Sud-amèrica per estudiar no sé què, el que està fent és posar a prova l'Antic Testament. Però no posar a prova en el sentit de que és un anarquista hippie ateu. No, és una persona creent, com tota la seva família, i a veure en què coincideix, perquè primer és la Bíblia i després els textos químics de tot l'altre, exacte, encara al segle XIX és així, evidentment. I molt entrat al segle XX seguirà sent d'aquesta manera. Clar, jo si sóc un d'aquests científics, que avui en dia en diem científics de l'època, el rosacrucisme existís o no, s'acaba convertint en una mena de col·legi invisible, que és com es coneix moltes vegades, no? Invisible College, del qual jo em considero part d'una comunitat de persones que han anat acumulant una certa saviesa, que fan coses bones per la humanitat, etcètera, i hi ha gent que s'acaba autoconsiderant membre de la Rosa Creu, mm-hmm, perquè segurament va existir i dic, doncs jo m'apunto a aquesta gent. Però és molt interessant això, no? Que tenim tres textos del segle XVII que diuen que va existir una cosa que no va existir, perquè és semilegendari, perquè és l'únic text que ens parla de que va existir, i llavors tenim un conjunt de persones que acaben pensant que allò va passar, perquè coincideix amb el que estan fent realment. I aquí ja arribem a la il·lustració i més enllà, on ja agafa tenint altres dimensions.
7: Mm-hmm. Però aquesta gent, diguem, s'uneix en comú, s'uneix en comunitat, diguem, i formen el que és un rosacreuisme que sí que acaba existint. Si potser en els seus orígens, diguem, que era un boig amb una pluma que anava escrivint textos, després sí que es crea la comunitat, potser amb pesos per creure que el seu origen en el segle XVI o el segle XVII sí que havia existit.
5: Sí, això del boig amb una ploma, l'autor de Noces Químiques, de fet, amb el temps, en la seva biografia, ell explica que s'ho va inventar tot, és a dir, que és una broma. I tant ells com altres, que escriuen textos rebutjant el rosacrucisme, ja sigui perquè va ser un pecat de joventut o perquè volen evitar-se ser perseguits per la Inquisició, reconeixen que és una creació ficcional, això en el segle XVII. Però què passa? Ja en el segle, encara en el segle XVII, a París, el 1620 i algo, de cop i volta apareixen uns fulletons, que això segurament molts dels nostres oients ho hauran vist, sobretot a finals del segle XX a Catalunya, un pòster que diu hi haurà una reunió de Rosa Creus tal dia, tal hora, si vols conèixer la veritat mística de no sé què i salvar la humanitat amb un conjunt de... Hogwarts, per entendre'ns. Doncs això ja passava al 1620, a la dècada de 1620 a França. Però és tan senzill com jo no em vull sentir sol, vull crear una comunió de gent que té un coneixement superior més enllà del que m'explica el capellà o el pastor protestant, i acabo creant comunitats de tipus rosacrucista.
7: Diguem que rosacreuistes i masons arriba un moment que acaben confluint i acaben sent les mateixes persones?
5: Sí, en algunes lògies maçòniques, perquè clar, la maçoneria tampoc té una organització central, no hi ha un Consell Mundial, per molt que els hi pesi els conspiranoics, no hi ha un Consell Universal Mundial de masons que estan controlant. No, estem parlant de com a màxim 6 milions de persones també, avui en dia, de masons. Com que tampoc hi ha una organització clara, hi ha un conjunt de ritus maçònics que estan acceptats per les altres lògies i grans lògies que poden ser acceptats o no. I què passa? Algunes acaben estant infiltrades per rosacrucistes d'aquests del segle XVIII i XIX, i en alguns casos acaben copiant part de, o incorporant rituals de tipus rosacrucià. Fins al punt que en casos com la societat rosacruciana d'Anglia, d'Anglaterra, només acaba acceptant membres que siguin mestres maçons. És a dir, és tota una organització formada a partir de maçons, perquè la maçoneria et dona llibertat, la majoria d'elles, crec, et dona llibertat per formar part d'altres organitzacions. La maçoneria clàssica, la del Blue Lodge, que se'n diu en anglès, és la dels tres ordres, no?, que tens els aprenents, els companys i els mestres, i ja està. Però clar, a partir d'aquí hi ha una explosió de diversitat, i amb alguns s'acaben barrejant amb pensaments rosacrucistes, més esotèrics, i d'altres organitzacions no, són desviacions de tipus màgic dintre del rosacrucisme. Per això organitzacions, el que avui en dia entrem com a la màgia aquesta del segle XIX-XX, d'Aleister Crowley i companyia, la Golden Dawn i aquestes organitzacions britàniques i bàsicament britàniques anglosaxones, el que són evolucions de pensament rosacrucista, perquè acabes agafant aquesta idea filosòfica, espiritual de l'alquímia i acabes dient no, jo puc ressuscitar els morts. Això no és una alegoria, això és una cosa que es pot fer, i a més jo i els meus companys rosacrucistes, que som uns mags, que és bàsicament la idea que té Amorg, que és probablement l'organització més, quan pensem en rosacrucistes o la busquem o ens ve ella a buscar, la Ancient and Mystic Order of Rosacroix, és la que directament ja diu que ells estan aguantant el món. O sigui, ells, gràcies a ells, doncs, no passen encara més desgràcies al planeta Terra, perquè ja té aquest component de mags i de lluites entre mags, que és el que acabarem veient també al segle XX. Per tant, el rosacrucisme, per això en dic més aviat un moviment, no és que sigui un ordre, acaba sent un, abans ho has dit molt bé, un hub, no? És una caixa d'eines d'on diferents societats amb noms i cognoms o moviments tipus masoneria n'acabaran traient la seva, els simbolismes o idees o fins i tot rituals.
7: Però actualment, si ens anem cap a l'actualitat, perquè aquest és una, diguem, organització o conjunt de gent que creuen una mateixa cosa, que arriba fins a l'actualitat, i ja, potser sí. Diguem que ara és on s'ha disseminat i hi ha diferents tipus de rosacreus escampats pel món, que creuen que tots, cada un d'ells té la realitat absoluta i són els hereus d'aquell rosacreuisme primigènic.
5: Sí, són milers. Són milers.
7: Perquè si mirem una miqueta, mirant per internet, potser el més conegut o el que ha tingut més ressò és el que parlaves tu, de la Morg, l'antiga i mística ordre Rosacrucis, però hi han moltes més. Fins i tot aquesta gent arriben a tenir temples i arriben a tenir parcs amb el seu nom. Per exemple, a Califòrnia hi ha a San José hi ha un parc que és el Parc Rosacruz,
5: i
7: hi ha un temple allà dintre d'aquest parc. Hi ha un temple que, si busqueu per internet, trobareu que no és un temple així, que no és una ermita, que és una cosa bastant, bastant apanyada. Clar, aquesta gent, com arriben fins als nostres dies, i a més disseminats, que no són una simple ordre, o sigui, no són com els, no sé, com a la sanciologia, que és una sola església on tots van a una, sinó que són moltes idees disseminades, però que fins i tot, tot i estar això disseminats i tenir pensaments diferents, i que cadascú, són com per els partits d'esquerres, no? Que cadascun es pensen que són més purs que els altres. Dintre del món del rosacreisme, diguem que és així, que l'organització creu que ells són els hereus del pensament inicial. Com aquesta gent ha pogut arribar fins ara, quan tu ens acabes de dir, només començar, que segurament no va ni existir?
5: Clar, precisament per això és divers. N'hi ha alguns que sí, que accepten que no són descendents, simplement segueixen aquestes doctrines i creen des de zero algun tipus d'organització. Altres, com Amorg, ells, perquè valoren la idea de la tradició, van fins als textos aquests del segle XVII i llavors diuen No, anem més enrere, anem fins al Rosenkreuz del segle XIV, tal com ens diuen aquests textos, perquè se'ls agafen com que realment són certs, el que expliquen aquests textos, i llavors diuen, no, però no n'hi ha prou amb Rosenkreuz, perquè clar, Rosenkreuz el que fa és conservar, acumular, recollir saviesa que ve de segles encara més enrere aquell, no? I llavors se'n van a l'antiguitat egípcia o hebrea, la idea aquesta de la càbala, que és part del misticisme hebreu, una càbala traslladada al,

0: Ja ho vaig explicar, les societats secretes són producte de la societat liberal. I són, de fet, són necessàries perquè es desenvolupin les idees liberals. Tant la masoneria com el rosacrucisme, com totes les altres, existeixen perquè existeix una idea de que l'ésser humà és lliure, és lliure en el sentit polític de la paraula, ja sigui com a subjecte polític, com a manca de dominació, i com és lliure d'associar-se amb altres éssers humans. I a partir d'aquesta associació lliure, doncs, començam a difondre idees de llibertat, llibertat en el sentit liberal de la paraula. Però això sempre veureu allò, oh, si vols lliure, arriba això del New Age, no? Mm. Perquè el que passa és que agafen les organitzacions actuals, agafen aquestes idees de llibertat de New Age, no? De prenc drogues i els alienígenes em visiten, i al segle XVII aquesta idea de llibertat significa una cosa molt concreta, que és no ets un serf. Bàsicament, ets lliure en el sentit republicà de la paraula, sí. Però això, el republicanisme té moltes connexions també amb la masoneria i tal i qual. La societat actual és producte de totes aquestes idees que difonen masons i rosacrucistes i companyia. No té res d'especial, de fet, no. O sigui, no hi ha societats secretes al segle III. Se'n diuen societats místiques, per això consideren que són hereves d'aquests misteris de samotràcia i de no sé què, però en realitat tenen una altra funció en aquell moment. Són sectes religioses, com en diríem avui en dia. Però això és una de les organitzacions.
1: Sí, diguem que és la gorda, diguem, la Orden Rosa Cruz, no? És el que tenen una seu nacional amb biblioteca i on es reuneixen els seus. No, podem dir que aquesta és la troncal i després es difumina les altres o...
0: No, hi ha
1: res troncal. Sí, cadascú es creu que és important pel...
0: La podríem fer demà mateix tu i jo, ara mateix, una societat de rosacruciana, l'Alt Empordà i tiramilles. És tan simple com això. Sí, i llavors considerem que els textos bàsics són aquests, no? els tres textos d'Andrianae, o no, i pensem que tenim un coneixement superior i que podem parlar de símbols alquímics i que gràcies a nosaltres doncs el procés d'independència de Catalunya tira endavant. O sigui, és tan senzill com això. No és que hi hagi una església primigènia de la qual es van derivar, no? Que és el que li passa al cristianisme, que es van creant diferents heretgies i a partir del cristianisme primitiu de Paulo.
1: Sí, no ho hem d'entendre així.
0: No, hem d'entendre de gent que s'acosta, no? Des de la seva pròpia societat liberal, s'acosta a aquests textos, que els textos creen un debat fortíssim al segle XVII. O sigui, hi ha gent que va parlant, ostres... Tu creus que això del rosacrucisme... Ah, clar, és perquè si jo sóc astrònom i m'interessa això, per tant, i potser no sóc el primer que estudia aquestes coses, potser ja Rosencreutz tenia aquest tipus de coneixement. Per tant, m'interessa conèixer altres rosacrucians puc pensar-ho jo o a altres que ho pensin de mi. De fet, hi ha gent que s'ha de defensar que jo no sóc rosacrucià. Deixeu de dir això de mi perquè de llavors em portareu problemes amb la Lliga Catòlica o amb qui sigui.
1: La part bona, diguem, d'aquesta gent, si ens referim a la setmana passada als Colambons, era gent que ells volien dominar el món, diguem, és un cercle de poderosos, no?, que la seva ambició era reunir-se entre ells i beneficiar-se mútuament, diguem, mútuament pels seus interessos personals.
0: Clar, és que això és la base de totes les societats.
1: Clar, però aquí Rosa Creu, tal qual es va anar, és gent que s'associen de bona fe, diguem, per ajudar els altres, no per ajudar-se a si mateixos, no?, sinó per millorar el món de manera altruista.
0: Sí, però a la pràctica entenem que són organitzacions, totes elles, que el que fan és de donar suport als seus membres. Clar, és que és el motiu d'existir d'aquestes societats. Per això són rebutjades de seguida pel món feudal i més endavant per grups, per estats totalitaris, digue-li Alemanya de Hitler o Espanya de Franco, doncs no toleraran aquest tipus d'organitzacions perquè difonen idees de llibertat de premsa, llibertat de reunió, llibertat de creença, etc. Malgrat que simbòlicament sempre se li han vist connexions amb el nazisme i algunes idees agafades pel rosacrucisme, cosa que pot ser perquè segurament hi ha algun tema estrany de connexions entre masoneries alemanyes del segle XIX-XX amb símbols rosacrucians, però vaja, és simplement simbolisme, o sigui, que són els, o sigui, les esvàstiques n'hi ha per tot arreu, no cal ser nazi per...
1: Val. Sí, per tant, desmentim que Rosa Creu, primera, existís com a tal, i segona, que siguin un grup d'altruistes

0: que el que volen és canviar el món.
1: Jo considero que no va existir, però entenc que hi ha persones que consideren que sí va existir, ja des del segle XVII, i considero que ajudar a la humanitat no és l'únic que creuen que fan, tot i que alguns creuen que és l'única cosa que fan.
0: Va.
1: Aquí això és el que declararé davant del jutge quan ens denunciïn per aquest podcast.
0: Les 10.000
1: ordres de la
0: Rosa Creu.
1: Exacte.
0: No sé si hi ha alguna ordre de la Rosa Creu catalana a Catalunya.
1: Home, jo he vist pòsters d'aquests.
0: Establert com a tal,
1: Ah, com a l'ordre catalana de la Rosa Creu.
0: Sí, exacte, sí.
1: Això no ho sé. Però jo he vist pòsters d'aquests, de cartells que es penjaven per allà al meu poble, de petits, i que hi ha la reunió tal dia a la casa de no sé on, a Girona, on sigui.
0: I anava gent, saps? Tens constància?
1: No ho sé, però moltes de les coses que he escoltat, i vosaltres també, al llarg de les nostres vides, d'idees d'aquestes, és que clar, és que jo sé que si viatjo per aquell camp i veig que els girassols miren cap a una direcció, això vol dir que tindré bona salut, aquell... Tot això són idees de lo mateix, vaja.
0: Doncs bé, no sé, Marc, jo pensava que hi hauria alguna cosa místic i parlaríem d'ovnis i tal, però veig que no.
1: No, bueno, clar, i aquestes idees, quan es connecten amb la teosofia, aquestes idees rosacrucianes, no? Clar, quan vas tirant amb el passat sempre és l'antic Egipte, no és mai l'antiga Busquimània, o sigui, no, els antics gitanos deien, no, sempre els egipcis i coses així, és heavies. Llavors aquí comencen a sorgir aquestes idees de que si les piràmides estan fetes per no sé qui o són més antigues del que sembla. Jo m'he arribat a trobar en circumstàncies a Florida en les quals m'he vist atacat perquè no accepto idees d'aquestes volades de els alienígenes es van fer no sé què amb les piràmides, i m'han arribat a dir que sóc el per estar a la universitat sóc com era, el guardià, un gatekeeper, no?, que se'n diu en anglès, el guardià de certs coneixements que no deixo que altres persones hi arribin.
0: Però
1: jo sóc el que està evitant.
0: Perdó, una cosa.
1: Sí, això m'ha passat.
0: O sigui, tu és el que dius que això de que les piràmides es construïssin extraterrestres, que
1: sí,
0: no és del tot rigorós.
1: Bueno, era l'esfinx, era sobre l'esfinx, les piràmides, però vaja, la conversa anava més o menys per la mateixa idea.
0: Tu ets el que està dient que, a veure, això de l'esfinx o les piràmides la van construir persones, si la va construir un col·lectiu de gent i que ho fessin extraterrestres, és complicat, o sigui, que, a veure, que no és cert.
1: De fet,
0: i hi ha gent
1: que
0: t'està dient que, a veure, tu no deixes que la gent s'expressi lliurement, en tot cas allò al
1: revés. No que no s'expressi lliurement. Que jo eviti que la humanitat sàpiga la veritat.
0: O sigui, la veritat és que els extraterrestres.
1: Sí, bueno, era l'esfinx, que era més antiga del que la gent suposa, i que perquè ja no sé què de les aigües, que com si plogués sempre cada dia igual durant milers d'anys. Jo de seguida vaig veure atacat en aquest sentit, perquè clar, aquella persona, de fet més endavant vaig tornar a parlar amb ella, vam tornar a parlar d'aquell esdeveniment, i em va confessar que estava a punt de caure en una secta en aquell moment.
0: Apassionant.
1: Sí, i això està connectat amb aquestes idees dels meteorits i de jo puc transformar la meva ànima, i en realitat hi ha un coneixement que no podem arribar-hi, però per poder arribar-hi doncs t'has de reunir amb gent que pensa com tu i fer uns determinats rituals, i llavors gràcies a això doncs evitem que hi hagi un terratrèmol cada dia no sé on. Tot això són idees que estan molt interconnectades, no li diguem rosacrucianes, però moltes provenen de certs desenvolupaments d'aquestes idees rosacrucianes.
0: Saps qui creu en extraterrestres, també?
1: Què?
0: Saps qui creu en extraterrestres?
1: Ah, qui creu?
0: En Jacinta.
1: Val.
2: Ah, sí? Bé, doncs...
0: I com que sé que sí. això del Rosa Creu... Ja ho has explicat tot, no, diguem, d'aquesta bona gent?
1: Bueno, és que tampoc hi ha...
0: No hi ha gaire més, tampoc. Més
1: coses
2: que... És que tot es podria resumir, és un grup de gent avorrida que se sent sola, que s'agafa a coses que han sentit del passat per ajuntar-se i fer veure que combreguen amb allò, no?
0: Pues però fem nosaltres,
1: el Barça també, vull dir.
0: Sí.
2: No, però el Barça està mostrat, documentat tot el que han fet i de més. En canvi, aquests s'agafen un llibre com es podria agafar qualsevol altra cosa.
1: Sí, com ja...
2: Escriure el real fundador, o sigui...
1: Com hi ha esglésies jedais, com...
2: Sí.
1: Hi ha gent...
2: Sí.
1: A veure, tu li dius la contrària a algú que d'aquests que és molt fanàtic de Harry Potter i es posen a plorar,
2: sí. Però a veure, és que no heu de parlar amb gent fanàtica. Gent molt fanàtica no hi parleu, no en trobareu res de bo.
0: Bueno, és gent fanàtica del nostre programa, llavors sí. Parleu sí. I difongueu la paraula.
2: No, Xavi, tu ja saps, sí, per coses que t'he explicat, sí, que no, millor no.
1: Hòstia, voleu deixar de... Ja sé que estem emprenyats l'un amb l'altre, però
0: ja, és que...
1: podem continuar endavant.
0: Mira, Francesc, digue-li a en Jacint Que pot començar la seva secció quan vulgui.
1: Jacinto, diu Xavi que...
0: Ja sé, què ens aportes avui amb el tema Rosacreu? Clar, no sé si... Després, jo pensava que ens trobaríem aquí una societat mística i, no sé, amb pensament, no? Amb extraterrestres també pel mig i coses estranyes, i veig que no, que bàsicament tot és mentida. Un fundador que no va fundar, els de la lògia del no sé què o els de l'església del no sé què no es parlen amb els altres. Tu què ens portes aquí? Perquè, clar...
2: Bé, jo us porto diferents coses de com és el que toca, no? L'impacte cultural que ha tingut els Rosacreus, encara que no sabem exactament encara què són, realment, però sí que han tingut un cert impacte, i aquest impacte sí que el podem palpar, perquè són coses que són factibles, que estan allà, que podeu veure, escoltar, tocar. Ja ho veureu. Per exemple, què han aportat? Simbolisme concret a l'art. Per exemple, la rosa creu, la rosa i la creu, que representa la combinació, la passió i el sacrifici amb la il·luminació espiritual i la perfecció.
0: Com?
2: O sigui, la rosa i la creu, quan veieu que apareixen en algun quadre o en alguna escultura o de més, significa això, la passió i sacrifici, que és la creu, i la il·luminació espiritual i la perfecció que ho simbolitza la rosa. Quan els veieu junts, això és un símbol d'ells.
0: Vale.
2: Què et sembla?
0: Home, que sobre el paper és molt xulo.
2: Home, com a idea està també guai, però encara n'hi ha una altra. I si veus que hi apareix un pelicà?
0: O sigui, una rosa, una creu i un pelicà.
2: No, pot aparèixer per una altra banda, no cal que hi aparegui la rosa i la creu.
0: Ah, vale.
2: Pot aparèixer el pelicà sol, sí, en una obra que tu ja veus que no hi pinta res, que és algo simbòlic, no?
0: Sí. Pelicà, doncs, estem parlant de l'ocell aquell, el pelicà, no?
2: Sí, no les plomes pelicà, no.
0: Sí, vale, vale.
2: No.
0: Sí.
2: És un símbol de sacrifici i resurrecció. També està molt usat a l'alquímia, a la simbologia rosa-creu, com hem dit. I per últim, la llum, que sovint és utilitzada per simbolitzar el coneixement i la il·luminació espiritual. Sempre que veieu allò, els quadres antics, que veieu un raig de llum, sí, no són ovnis.
0: No?
2: És que Satan és la bombeta de l'espiritualitat.
0: Ah.
2: Ets tu un amb el coneixement, amb el reconfort de saber què ets humà. Què et sembla? La connexió divina.
1: No, estàs suggerint que la sonrisa del pelicà no...
0: Vols dir que algú quan s'escolta sap què és la sonrisa del pelicà, no?
1: Home.
2: I l'informe pelicà, no, de John Grisham.
1: Ja, però home, si algú que ens escolta que sàpiga, se'n recordi o hagi, no sé, el que sigui...
2: Jo me'n recordo.
1: De la sonrisa del pelicà, no, que ens escrigui una carta postal.
0: Jo era més al Mississipi, de dir.
1: Home, és que, un
2: bueno,
1: abans
2: és que
1: de l'altre.
2: Començar, el van fotre fora.
0: I va canviar el nom.
2: Sí.
0: Que era primer
2: pelic, Mississipi.
0: I després el pelicano.
2: No, primer Mississipi, li van xapar el programa i va saltar la sonrisa del pelicano.
0: Que s'ha de dir que aquesta noia que estava de Mississipi va treure discos. O sigui, bàsicament, sí, la música que posava va treure un recopilatori. Ojo, que jo me'n vaig comprar alguns. Bueno, meu pare va comprar alguns. Bona música, eh?
2: Sí. Sí, que recordem que per anunciar-ho teníem una tia fent un ball de striptease, sí, allà darrere amb l'ombra projectant-se.
0: Sí, això no passa els filtros de l'actualitat.
2: Bueno.
0: La rosa creu, de moment, això no, simbologia així masclista, això no ho toquen. Això.
2: No, però el que sí tenim és una cosa que podríem relacionar-ho amb això, les mesures, no? Perquè els rosacreus tenen una mania que és la geometria, que diuen que és una cosa sagrada, que després s'ha demostrat científicament que sí, que no és que sigui sagrat, però sí que hi ha uns patrons que repeteixen. Val, doncs les catedrals gòtiques que van aparèixer abans que els rosacreus, però els rosacreus sí que els s'agraden molt. Per què? Perquè tenen això, la geometria molt estudiada. És una cosa molt tocada i posada, estudiada realment com es fa cada cosa, que pobra gent, també la paciència per anar mirant amb la tecnologia. Llavors, ara amb un IA, t'ho calcula el moment, però sí, llavors eren no sé quants tios sumant amb els dits perquè no hi havia calculadores per saber exactament quan ha de fer cada cosa.
0: O sigui, hem de veure que la catedral de Burgos, no?, que és gòtica, hi havia, un moment es reunien 50 persones i començaven a dir, a veure, això geomètricament, hem d'imaginar això?
2: Sí. O sigui, ara sí, quan venen els obrers a casa teva per reformar el bany ja tarden 2 mesos,
0: sí,
2: imagina construir una catedral d'aquestes sense calculadors.
0: Bueno, els extraterrestres, no?
2: també podria ser. I d'aquí la llum, el raig de llum que il·lumina, en realitat no era... No.
0: Tornem a la base de tot, que la base de tot sabem que són els Simpsons.
1: Sí, però... A veure, si us fixeu, no es diu mai que les catedrals gòtiques les van fer els alienígenes, o l'estadi, o l'amfiteatre del Coliseu i tal.
0: Això és
1: perquè això és de coses que passen a Àfrica, i a Àsia i a Amèrica, perquè per això són idees racistes.
0: Ah, a Europa no hi ha... Ah,
2: els extraterrestres són racistes? No volen saber res d'Europa?
1: La gent que pensa que existeixen els extraterrestres en combinació amb la creació de certs edificis o estructures, és que sempre aquestes estructures estan en espais on es menysprea la gent que viu, o... originàriament vivia o que sigui en aquells territoris. Clar, ningú diu aquesta catedral és molt alta, com ho van fer? No hi ha misteris relacionats, però clar, les restes sempre són misteris.
0: Clar, perquè els Pirals de la Terra, si hagués estat un extraterrestre, en vez de durar mil i pico pàgines, amb 15 ho tenim llest.
1: No, si les piràmides estiguessin al que avui en dia és Berlín, ningú es plantejaria aquestes coses.
0: Ah, és veritat. Per cert, bueno, jo intentaré fer comparacions als Simpson en tots els programes, eh? Però quan hi hagi...
2: L'any passat era Expediente X, aquest any són els Simpson. La pròxima temporada prepareu-vos que serà plats bruts.
0: Exacte. Quan hi hagi algú que no pugueu entendre, ha estat un mag. Ja està? Això surt en el capítol on van a la Comic Con i surt la Xena, la princesa guerrera.
1: Amb Xena, sí, me'n recordo. Exacte.
0: Doncs hi ha algú que no sapigueu, ha estat un mag. Doncs podíem reduir-ho així. Bàsicament, a la Rosa Creu podíem reduir-ho així. Que no sapigueu algú, ha estat Rosa Creu, que ho va escriure fa molts anys.
2: Però Rosa Creus no creuen amb els mags, no?
0: Bueno,
2: o sigui, creuen amb la ciència pura.
0: L'alquímia, bueno, l'alquímia, algú de màgia,
2: bueno,
0: no?
2: Però l'alquímia perquè vol... Que és ciència, o sigui, ells volen aconseguir aquest coneixement.
0: Bueno, la màgia també la pots... Bueno,
1: sí, és que...
2: No, però...
0: No està connectat, això de l'alquímia i la màgia?
1: Amb el temps el que diguem els mags aquests contemporanis dels segles XIX-XX són...
2: Típico perfil.
1: Són herències del rosacrucisme, perquè ja s'agafen l'alquímia no en un sentit de transformació espiritual, sinó en un sentit de que podem fer coses, podem moure físicament el que sigui.
0: Bé, doncs, què més? Pel·lis?
2: Tinc música.
0: Ah, música.
2: La música també està influenciada per el rosacreus. Per exemple, la nova música sagrada, que és... Jo sempre que vaig a la botiga de discos que tinc aquí al costat, sempre vaig a aquesta secció, que és la de discos, la nova música sagrada.
0: No te'n riguis, a Figueres sou dels pocs pobles de ciutats de Catalunya que té botiga de discos encara.
2: Sí.
0: Per tant,
2: i jo vaig aquí,
0: sí?
2: A l'espai aquest, que són 12 CDs que tenen de l'any 1700. Hi ha compositors com Arvo Pärt i John Tavernier, que la seva música sí que té una gran espiritualitat, mm-hmm, i que això el lliga molt amb el pensament de la Rosacreus. Però és més, a la música New Age, que mm-hmm, tant es va popularitzar a finals dels 80, principis del 90, també veu bastant d'això, i autors destacats d'aquest moviment tindrien Vangelis, ja sabeu que a banda dels seus discos també ha fet bandes sonores, i Enya, que és, per culpa seva van començar a aparèixer discos que sí que eren un conyazo. Els Denia estaven força bé, però després van aparèixer altres que no tan bé. Això també és un sentiment de misteri i il·luminació espiritual que veu molt... No, en Xavi acaba d'ensenyar a càmera, que no ho veieu, un disc Denia.
0: I us explicaré la història. Fa uns anys, jo no tenia reproductor de CDs. I vaig dir, hòstia, m'he de comprar perquè tinc aquí 10.000 CDs i no els puc escoltar. Que dius, pa què, fica'ls a Spotify, però bueno, és igual. I vaig comprar un reproductor de CDs per Spotify, per Wallapop. Doncs el vaig anar a comprar, vaig quedar amb una senyora, me'l va donar, molt bé, gràcies, me l'emporto a casa, i quan l'obro, dins hi havia aquest CD d'Enya.
2: I l'has guardat ja per vida?
0: Sí, el tinc sempre dins de la màquina, de l'aparell, com a record que la senyora em va regalar, sense ella saber-ho, segurament un CD d'Enya.
2: O potser sí, és com The Ring, quan l'escoltis, una maledicció.
0: Doncs encara no l'he escoltat, ni penso fer-ho.
2: Veus? Després, tenim pel·lícules que estan relacionades amb el Rosacreus? Doncs sí, com per exemple El Código da Vinci, mm-hmm, bueno, ja ho sabeu de sobres, crec. La Búsqueda, National Treasure, que és aquella pel·lícula de Nicolas Cage, que hi ha primera i segona part, que també hi ha molt de simbolisme i de més, també veu bastant del Rosacreus sense ser absolutament explícit. I per últim, també podríem dir més per l'esperit o de més, que no pas per coses factibles. Age White Shot, que és la pel·lícula que hi ha de Tom Cruise i Nicole Kidman, l'última pel·lícula de Stanley Kubrick, per cert, que és en l'any 1999, crec, bueno, o per ahí, que està molt, molt bé, i també té aquest component de societat secreta, mística i de més espiritual, però també s'ha de dir una mica marrana, perquè recordem que hi ha una escena que hi ha un home nu que està de quatre potes i l'utilitzen de taula. Que jo no sé si és típic del Rosa Creus, però em va semblar bastant curiós. Vaig demanar a l'IKEA si tenia aquest moble, em van dir que no, i em vaig quedar amb un pam de nas perquè em feia il·lusió tenir-ho al menjador de casa. Sèries de televisió, també ho han tocat. Twin Peaks, Doctor Who, sobretot Doctor Who té un capítol que és de Shakespeare Code, que veu bastant del Código da Vinci, però també veu bastant del Rosacreus. I Twin Peaks, per, mira, abans ho ha comentat en Francesc, que deia la Lògia Azul. Doncs aquí, si recordeu, hi ha la Lògia Blanca, la Lògia Negra, si no recordo malament, que són els dos tipus d'espiritualitat bona i dolenta. O sigui que també. I em dieu, i els videojocs? No sí, han aparegut al Rosacreus? Doncs sí. Resulta que sí, jo no ho sabia, ho he tingut que buscar. Assassin's Creed, que és l'organització aquesta dels Assassins, que també veu molt de Rosacreus, o The Secret Wall, que és un MMORPG, que és un joc de rol multijugador massiu en línia, que és, jo no ho sabia, és una guerra oculta entre societats secretes.
0: Vaja, doncs...
2: Apunteu el nom, The Secret Wall, és un joc online d'aquests multijugador i de més. I tracta d'això, i hi ha moltes referències a això, a l'esoterisme, al misticisme i a la simbologia oculta. O sigui que pots muntar el teu propi culte i enfrontar-te amb altres cultes que corren per allà. Em sembla magnífic i impressionant, o sigui que molt, molt a favor.
0: Doncs no sé si tenim alguna cosa més a afegir, o podem marxar ja. Marxem ja?
1: No, jo crec que ja els de Morg que ens vinguin a buscar si volen, però...
0: D'aquí poc, bueno, finals d'any fan una convenció a València, si algú té interès anar-hi.
1: Ah.
0: Però anem al seu web.
2: Jo a València no hi vaig. No.
1: Bueno. Hi ha roses? No hi ha res de rosacrucisme i tal?
0: Que jo sàpiga no, però investigaré i la setmana que ve us ho dic.
1: Perquè segur que hi ha alguna cosa.
0: Vinga. Segur, ja tot, hi ha socialistes, hi pot haver qualsevol cosa. Doncs va, si us sembla, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i també a YouTube, amb l'usuari @lanitmesfosca, i si voleu també a l'estiu us podeu fer mecenes del programa tant a Patreon com a iVox Premium, on per una petita aportació econòmica doncs tindreu cada setmana un programa extra. Res més per avui, bona nit Francesc.
1: Bon dia.
0: Bona nit Jacint.
2: Descanseu.
0: I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem. Tornem aquí des de la cintura de la ràdio, des de Vilafant FM, com sempre, per repassar la llista del Top 30. Una setmana més amb vosaltres, durant dues horetes, per escoltar i gaudir de la millor música del moment. Des d'aquí, des de Vilafant FM, des del 107.3 megacicles, en qui us parla, Lluís Guerrero. Molt benvinguts. Carregadíssims de calor, amb aquest estiu que crema de veritat. Estem amb tot preparat per gaudir de la millor música i la millor companyia. La vostra companyia, la nostra música. I per començar, com no, parlem de les novetats de la setmana. I vinga, som-hi, gaudim d'elles.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, La Mentira, de Ryan Castro i Feid.

amb aquest toc de guitarra, Abraham Mateo, Maria Becerra, Big One. La proposta se'n diu Así. Que me encanta. I la quarta novetat de la setmana, aquesta és diferent. Call to You.

0: D'això se'n diu Down to You, una altra de les novetats importants de la setmana. I de les novetats ens anem a repassar l'única peça que marxa de la llista.
1: Surten de la llista.
0: N'hi ha estat 15 setmanes fent-se costat i marxa des del 30. És la nova versió dels Camins, Somnis i Promeses.

0: senzillament impressionant. La veu de la Su en companyia del Sopa i amb els seus camins, somnis i promeses.
1: Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món.
0: Com dèiem, marxant des del lloc número 30, 15 setmanes fins a costat i arribant força ben col·locat a la llista del top 30. Continuem i ara ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1.
2: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Som-hi doncs, despeguem, ho fem des del 30.
3: Número 30.
0: Amb Afrojack i David Guetta.

0: Awake Tonight, per començar, Afrojack, David Guetta i Sia, que ens acompanya des del lloc número 30. Baixa des del 29, portant 17 setmanes a la llista.
1: Número 29.
0: Jones, Submit i Fate.

0: Johnson Dinifeit, el Chica 305, com dèiem, ens acompanya des de fa un pilot de setmana. S'estava col·locat en el lloc número 27 la passada setmana.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Vinga, pugem un lloc i ens acostem al 28.
2: Novetat a la llista.
3: Número 28.

0: Així és com sona aquest nou track de Joel Corry, el seu Whisper, com dèiem, entrant en llista i donant força. Bon resultat de moment. Ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 27.
0: Vinga, fotem-li canya i ho farem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: La graciosa, la proposta de Quevedo, Elvis Crespo, van ser número de la llista, es troben en el 27, 14 setmanes, baixen des del 15. Déu-n'hi-do quin recorregut.
1: Número 26.
0: Vinga, fotem-li canya al 26 i ho fem directament amb la proposta de Silver Panda, Armin van Buuren i aquesta meravella musical.

0: Enjoy the Silence és la cançó original, la versió feta per Silverpunk de Armin von Buuren, que ens acompanya en el 26 i que porta 4 setmanes a la llista del top 30. Pugem fins al 25?
1: Número 25.
0: Una aventura és la proposta d'Ozuna.

0: All the Time és el track de John Submit, Chainsmokers, que, com dèiem, aquesta setmana encapçala el lloc número 24 de la llista, 12 setmanes fins a costat, i amb un ritme d'aquells que enganxa, que comença a suar, però va engrescant-te.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Cada estiu, al teu costat.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 23.
0: Vinga, continuem i fem Con Amor amb Nicky Jam i Maisac.

0: Let's go, Dadai! És la proposta de Shakira i Burnaboy. Aquesta setmana baixen una miqueta la llista del top 30, col·locant-se en el 22. I ens anem fins al 21.
1: Número 21.
0: La peça, la proposta i la música sonen diferent. Accelerem, pugem les revolucions al màxim perquè arriba Jason Derulo.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Número 20.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Des de Vilafant FM, gaudint i repassant la llista del top 30, estem en el lloc número 20 amb Malager. Aquesta proposta que de mica en mica sembla que va escalant posicions i tira cap amunt. Cap al 18?
1: Número 18.
0: Maluma i Ryan Castro tenen molta set. Palaseca.

0: Pala Seca, així sona aquest track de Maluma i Ryan Castro, que aquesta setmana, com dèiem, sona des del lloc número 19, 16 setmanes a la llista. Déu-n'hi-do, quin pilot de setmanes que fa que ens acompanya. Un mes en l'aire de que soni ara mateix My Towers,
1: número 17,
0: amb el seu

0: My Towers, Bizarrap, el seu treball que sona directament aquesta setmana, com dèiem, en el lloc número 18 de la llista del Top 30. Saltem una miqueta més en l'aire i ens deixem caure en el 17.
1: Número 17.
0: Arriba Tujamo.

0: Tujamo, la seva peça musical My Mind, sonant directament aquesta setmana, com dèiem, a la llista del top 30, lloc número 17. Ens acostem al 16, un per sota de la meitat, i portem pràcticament una horeta al vostre costat.
1: Número 16.
0: Estiu 22, Henry Méndez, El Xiringo.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I ara sí, arribem a la meitat de la llista, al 15.
3: Número 15.
2: I en el 15 tenim novetat a la llista.
4: It's new, new, new, new, new, new.
2: Nova proposta de Quevedo, El Baifo.

0: Així és com sona el nou track, inclòs en la llista del Top 30, entrant a formar part del top aquesta setmana, justament a la meitat de la llista, en el 15, és Quevedo, El Baifo. Música nova, ritme nou, a la sintonia de la ràdio.
1: Music Power!
0: Vinga, continuem!
2: Número 14.
0: María Becerra, qué ganas de comerte.

0: ¡Ay, cómo te imaginé la proposta de Maria Becerra! ¡Qué ganes de comer-te! Com dèiem, sona des del 14 a 19 setmanes fent-se costat. Aquí a la llista del Top 30 i ja ens arriba una na más.
1: Número 13.
0: Que una na más, que és el títol de la cançó de My Towers, que sona ara. Però encara ens queden 13 cançons que escoltar.

0: Una nada más, la paraules de My Towers, que sonen directament aquesta setmana en el lloc número 13. Vinga, continuem, la dotzena ens està esperant i és Reels B.
1: Número 12.
0: El seu treball, Quien te ve, també porta un grapat de setmanes lluitant per arribar més en l'aire a la llista i de mica en mica ho està aconseguint. 5 setmanes a la llista, des del 12.

0: Reelsby, quin té bé que deixa pas al següent track a la llista i és concretament al lloc número 11.
1: Número 11.
0: Lucho i Lola Índigo, el bachatón.

0: tú.
1: Siderland, des del 10, amb aquesta preciositat que porta 12 setmanes a casa nostra, la llista
2: número 9.
1: Omar Kurz, el seu Coco, van estar número 1 de la llista.

0: Això sona a paradís. L'aigua, els ocellots. Ai, Déu-n'hi-do, que bé que s'està de vacances. Els que estan de vacances, els que resto, ja les farem, si cal. Ens anem en lloc més en l'aire. Vinga, va, som-hi. Anem fins al 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro. Una a la vez, però a poc, eh?

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: I continuem, és clar que sí, deixem enrere en Jip Balvin i Ryan Castro amb el seu Una a la vez i ens anem a repassar la setmana.
3: Número 7.
2: Manuel Turizo, Elena Rose, La Setmana.

0: La setmana, Elena Rose, en companyia de Manuel Turizo, sonant i portant bon ritme directament a la sintonia de la ràdio i fent-ho des del lloc número 7 de la llista. Caminem fins al 6.
1: Número 6.
0: Gordo, no és un insult, és que Gordo ens aporta el seu Loco Loco.

0: I Want You, la peça de Loco Loco, la peça de Gordo des del lloc número 6. Entrem ja dintre dels 5 primers de la llista i ho farem en companyia de Hagel.
1: Número 5.
0: Una que dica mica com aquell que no vol la cosa, pam pam la pica i va arribar fins al número 1. De moment, des del 5, Moving to the Sun.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: La teva ràdio al teu costat, gaudint de la llista del top 30 i arribant ja a la posició número 3.
2: Número 3.
1: Quevedo, nueva línea, al golpito.

0: Vale.
1: Vale, que te suena aquí al golpito, nueva línia, Quevedo, sonant directament, com dèiem, aquesta setmana al lloc número 3, porten 7 setmanes, i baixant des del lloc número 1 a 6 dies, doncs, encetem, estrenem un nou número a la llista.
2: Número 2.
1: Vinga, Jay Weller, de Lejitos, que torna a remuntar posicions.

0: de lejitos, Jay Weller. 11 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 2. Molt bona proposta que ens deixa ja a les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Número 1 de la setmana que sona ara mateix de mans de la reina del pop, Sabrina Carpenter i Madonna. La Madonna, que aquí sona de nou, el seu Bring Your Love.

0: And I want to talk about
1: la reina del pop, Madonna, juntament amb Sabina Carpenter, el seu Bring Your Love, número 1 de la llista, número 1 del Top 30.
2: Número 1.
1: I ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista, què et sembla?

En el lloc número 10, la proposta és de Sitterland amb el seu Tu-Tu-Tu-Tu-Tu. Una gran proposta musical, una gran peça que fa temps que ens acompanya i que lluita encara per assolir posicions més altes i fins i tot poder arribar a ser número 1. Més en l'aire del lloc número 9 tenim Omar Kurz, el seu Coco. Aquest ja va estar número 1 de la llista, porta 12 setmanes i baixa des del 6. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, 13 setmanes a la llista. Des del 7, Manuel Turizo, Elena Rose, amb una que va com un coet, La Setmana. Estan pujant l'11 fins al 7. En el 6, baixant aquesta setmana el Loco Loco de Gordo. Ocupava el lloc número 3 fa 7 dies. Hagel, que puja amb el seu Moving to the Sun. S'enlaira des del lloc número 7 fins al 5. En el 4, Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa. En el 3, Quevedo, Nueva Línia, El Golpito. Jay Weller acompanya el lloc número 2, el mateix que fa 7 dies, el seu De Lejitos. I el que arrenca i puja fins al número 1 aquesta setmana és Madonna i la Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love. 11 setmanes a la llista, del 5 fins a l'1 del top 30.

0: Ja coneixem el nostre número 1, ja coneixem qui ens acompanya a la llista del Top 30 aquesta setmana, aquests propers 7 dies, capdavant de tot. Ara manca conèixer qui és l'única novetat, l'única entrada a la llista d'aquesta setmana.
1: Novetat a la llista.
0: Entra directament al lloc número 15.
2: Número 15.
0: Quevedo, el Baifo.

0: El Baifo, novetat a la llista, lloc número 15, entra a formar part del top, que pedo. I de les novetats, al contrari, el que se'n va, el que surt fora de la llista, el que ens abandona aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: Un que marxa aquesta setmana i és la peça musical del Sopa de Cabra. Camins, somnis i promeses amb la

0: Camins. Aquesta nova versió per aquest 2026 de Sopa de Cabra i la Su ens acompanya durant 15 setmanes i marxa, ens abandona des del lloc número 30 aquesta setmana. Ens anem ara ràpidament a escoltar un bocinet de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I comencem per Ryan Castro i Fate, el seu nou track s'anomena Mentira.

la darrera novetat que presentem aquesta setmana. Talk to you! I bé, família, amb això arribem al final, arribem a la cloenda del nostre programa per aquesta setmaneta, perquè el temps se'ns hi ha tirat a sobre. Com sempre, dues horetes, 120 minuts al vostre costat, repassant la llista del Top 30, escoltant les novetats i gaudint d'aquesta calor que mata. Família, una forta encaixada d'en Lluís Guerrero. Fins la propera. A passeu!

avui a la història de la música dance anem la Valeria d'Or, el número 1 de la Billboard. Vàrem tenir les festes de Nadal el número 1 a la Madonna amb Like Virgin. Escoltarem alguna novetat i els temes dels 70, 80 i 90 que varen triomfar les pistes de ball. Així doncs, benvinguts i benvingudes a l'edició 598 de Hot Dance 80. Mònica Stucci, coneguda pel seu pseudònim artístic Valeria d'Or, va néixer a Milà el 28 de maig de 1963. Va aconseguir la fama a mitjans dels anys 80 amb temes com el The Night.

A Estudge era una vocalista de bluegrass quan als 22 anys fou descoberta per Roberto Gasparini. El primer senzill de Night que estem escoltant era part del gènere Romantic Dance que havia estat introduït per músics com Gazebo i Savage. El tema es va convertir en un èxit inesperat que va aconseguir els primers llocs a les llistes d'èxits d'Alemanya, Suïssa, Itàlia, França i Àustria, venint a prop d'un milió i mig de còpies. El 1984 va guanyar el premi Tutto Musica Spettacolo a la millor artista revelació de l'any i el següent any va obtindre el premi Azzurro. El seu segon tema va ser Get Closer, que tenia acords en comú amb aquesta cançó que estem escoltant.

Mitsubishi fou el tercer senzill que va aconseguir el top 10 a les llistes d'Itàlia i Suïssa, així com el lloc número 51 a Alemanya.

1986, The Legend fou el seu àlbum debut a mitjans de la dècada. El primer senzill va ser Lancelot, que va aconseguir el lloc 9 a les llistes d'Itàlia, el 10 a les suïsses i el 36 a les llistes d'Alemanya.

El seu següent senzill va ser King Arthur. No fou tan exitós com l'anterior, aconseguint el número 25 a Itàlia i el 24 a Suïssa.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el nostre programa dance de dècades anteriors. Aquesta, però, és una cançó del 2025 feta per Will McCoy acompanyat de Kick Mix. S'anomena Magnify. Una cançó feta als 80. És la que anem a escoltar tot seguit de...

I després d'escoltar Lady of Ice de Fancy amb un remix de Bekim, escoltem ara Yo Yellow amb Lover First.

0: Josep Maria. Josep Maria.
1: Josep Maria.
0: Josep Maria. La música de Joe Yellow, A Love at First. I la propera protagonista a arribar a l'escenari central de Hot Dance 80 és la Sandra, que ens va portar a ballar cançons com la Maria Magdalena. Ara, però, el 17 de març del 2025 va editar el Wicked Game. I després escoltarem el Ryan Paris, però no amb la seva Dolce Vita, sinó fent una versió d'un tema d'uns intèrprets italians que també van triomfar molt, tot i que no a les pistes de ball, però sí a sobre dels escenaris.

1989, Chris Isaak va fer aquesta cançó, Wicked Game. 36 anys després ha fet la versió la Sandra. I com hem dit abans, anem a escoltar una versió feta ara per el Ryan Paris d'una cançó d'Albano i Romina Power.

Madonna amb Like a Virgin va ser número 1 a la Billboard americana del 22 de desembre del 84 fins al 26 de gener del 1985.

una cançó que va estar inclosa en el segon àlbum de Madonna, una cançó produïda per Nile Rodgers, The Chic. Això era el número 1 de la Billboard Hot 100.

cosa d'amor és Deco Màquina, en Ralf i en Rosario. I és que el Rosario, a part

O'Neill i tinguem de dedicar la història de la música dance amb en Ralph i Rosario, perquè és un personatge que ha fet moltíssimes coses dins de les pistes de ball. I ara anem a escoltar Hazel Dean amb Evergreen, amb aquest remix.

2025. Els intèrprets els hi ha donat per fer versions de cançons ja clàssiques. Hem tingut l'oportunitat avui d'escoltar la Sandra cantar el Wicked Game, el Ryan Paris el Felicità, ara la Heiseldin Evergreen, una cançó de 1976 de la Barbara Streisand, i l'Ipal, aquell que cantava Never Ending Story, l'escoltarem ara cantar A Horse With No Name.

Aquest és del 1971 d'una formació anomenada America. I ara escoltarem una de... cançó que l'interpretarà Kim Carnes amb Kenny Rogers, que sona així de bé.

Als 80, les cançons originals, els intèrprets venien i les cantaven en castellà. Anem a escoltar la versió original de Don't Fall in Love with a Dreamer, interpretada, com no, per Kenny Rogers i Kim Carnes.

amb la Kim Carnes i va encantar aquesta Don't Fall in Love with a Dream. Ara però escoltarem a la Kim Carnes amb els ulls de la Bette Davis, un dels grans èxits d'aquesta intèrpreta que va funcionar molt a les pistes de ball.

els ulls a Bette Davis, Bette Davis Eyes, amb la veu de la Kim Carnes. Estàs escoltant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, que avui t'hem punxat coses diferents. Intèrprets que feien versions d'altres cançons. I és que, com hem dit, Hot Dance 80 és un programa musical, però també ens agrada informar al públic que ens sintonitza. I en aquesta ocasió, a la pista central, arriba Sherry Lynne amb Shake It Up Tonight. 626-440-111, el WhatsApp del programa.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, que ja és barbacana, i dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. Acabem amb una cançó de Cody Joshes, Talking in the Streets. Una cançó del 1983, que copia de l'edició d'avui de Hot Dance 80.

que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.